0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar per a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena.

0: Família, i benvinguts un dia més al programa més xalador en diferència de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a fer punyetes! Yes. Ojo, avui l'he clavat, però ben clavadeta, eh?
1: Bah.
0: Se nota que tinc el jefe per aquí detrás ficant-me pressió. Dic que avui ho he de clavar. Ah, clar, que no em dic res encara, aquí serà... No digues res.
2: Deixa de ficar-te pressió.
0: És que estic en una pressió añadida.
2: Ah, que va, si t'està ajudant a tot, home, que t'estan bé.
0: Diu, jo treballo millor en pressió. Hi ha gent que en pressió treballa millor. Bueno, va, comencem a saludar la gent que tenim avui per aquí. Hola, Nati, què tal?
2: Hola, bona nit, punyeteres i punyeteres. Com ha anat això? Com han anat estos dies? Tots bé?
0: Molt bé.
2: Comencem a tindre la calor aquí, no?
0: Ja em fa massa, eh?
2: S'acaba la primavera, però bueno, enguany no mos podem queixar, que no hem tingut, almenys.
0: Ara comença a fer calor estos dies?
2: Sí.
0: Ja no,

0: Abocat i tot.
1: Estic pujant caché, estic pujant caché.
0: Estic content i tot perquè estem aquí. Una vegada més a fer punyetes. Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada. I saps per què estàs preparant aquí? Aquí hi ha un preparament perquè avui rebrem...
2: Qui rebrem?
0: Vaig a fer un spoiler. Rebrem el, Jordi Basté i Toni Clapés de Roquetes.
2: Ep!
0: Saps per què?
2: A veure.
0: Que no celebrem. Què vam celebrar? Estos dies atrás, un aniversari.
2: Sí, vam estar d'aniversari.
0: L'aniversari de què?
2: Però acabeu de dir.
0: De Antena Caro, Tito! L'aniversari. Lo 35è aniversari de Antena Caro.
2: T'has equivocat, eh?
0: Tito.
2: T'has equivocat.
0: Lo 40...
2: Paco t'està escoltant,
0: Lo 40è... Comença el 40è aniversari d'Antena Caro.
2: T'has equivocat, eh?
0: Lo 50è aniversari d'Antena Caro.
1: No mos passéssim, no vagis tan llarg.
0: Lo 30...
1: Que no som tan vells, home.
0: Lo 30è aniversari d'Antena Caro, Tito.
2: No.
1: 30, 20 i pico, a veure, Tito.
2: 39è.
0: 39?
2: 39.
1: No ho hauria dit mai, jo, eh?
0: Pues mira que...
2: És que no has vingut informat o què?
0: Tito, era l'únic tros de programa que m'havia preparat.
2: Era l'únic que t'havies d'estudiar.
0: En sèrio.
2: L'únic que t'havies d'estudiar, quants anys feia que estava...
0: Igual, el tenia preparat, eh?
1: Que... 39 anys Antena Caro.
2: Ojo, eh?
1: Hem de buscar pels arxius d'algun puesto o altre.
0: Jo me'n recordo,
1: si trobem fotos.
2: No, de trobar, trobaràs animalades que ho guarden tot. Esta gent ho guarden tot.
1: I ja m'explicaràs. Tens 39 anys, jovenets a tope, eh?
0: Jo me'n recordo quan va començar, que tenia un any i pico ja, i un pare ficava, calo, que anem escoltant Antena Caro. Jo me'n recordo perfectament com si fos ara.
2: Sí, sí, això és història, història d'este país, eh?
0: Tito.
2: Què?
0: Què? Alguna algo?
2: Parlem d'algo, no? Parlem d'algo del món, a veure com va tot això.
0: Teniu
2: alguna noticieta?
1: Fiquem-nos actualitat.
2: Jo portava algo per a parlar d'algo d'una noticieta que vaig veure l'altre dia. Bueno, l'altre dia, ja fa dies que va. Nombrarem a Donald Trump una altra vegada. Ja ho sabeu, que m'agrada molt a mi, esto, home. Sí. No m'agrada nombrar-lo per bé o per mal.
1: Bueno, és que sempre té joc.
2: Ara ha dit algo de que té moltes imatges, arxius, Estats Units, no sé què, no sé quantos, del tema extraterrestre i dels ovnis.
1: Home, pensa que Amèrica ja fa molts d'anys que guarden coses, eh? I el que nosaltres no sabem que de búnkers per ahí en trossos d'extraterrestres ja no ho...
2: No, i diuen que moltes tecnologies de les que tenim avui en dia, el làser, no sé què, algunes més, són perquè ho han estudiat a través d'aquestes coses.
1: Home, clar, de naus que van caure pels deserts de per allà i fa tot això. Doncs
2: pues ell ha dit, en el moment suposo que baixarà una miqueta de nivell de la seua, del seu ego, i direm, pues ara ho amollo, i ho faig gran i torno a ser potent.
1: Però és que podrà.
0: I la meva opinió és que... La meva opinió que quasi tots els del govern dels Estats Units són extraterrestres.
2: Ah, bueno,
0: tipus de Uber, te recordes? Pues, si
2: no ho vist. No ho vist. La imatge aquella que està donant el tram així com estic jo ara aquí a la taula de so i un munt de gent detrás allí agarrant-lo i apoyant-lo. Allò és què és, allò?
0: Resant
2: per Nell o resant en Nell o què fan allí?
0: Com si fos l'extremació quan s'està a punt de morir, no és l'extremació, és el que hauríem de fer.
1: No ho sé, perquè jo aquest home, si vos he de ser sincera, ja no sé exactament com ubicar-lo, com identificar, és que no, com m'ho sorprèn tant sempre les seues reaccions.
0: El narcisista de manual.
1: En un principi sí, però és que és el que parlem, però té molts de cops amagat ja.
0: Una pisca de machisme, una pisca de...
2: La pisca de tot.
0: De tot.
2: La pisca
0: sí,
2: massa,
0: sí.
2: Eh?
1: No ho sé.
2: Bueno, ja veurem si ho amolla o no ho amolla, perquè igual és d'estos que saps, vaig tirant una miqueta i no... I
0: al final ara està
2: no
0: per res. Cuba.
1: Oi, que realment, a veure, és el que parlem. Allí hi ha gent d'abans que ell. Igual li diuen, tu d'aquí això no ho pots ensenyar.
2: Igual se'l carreguen.
1: Home, és que... Si
0: ja, ho va estar. Més no ho poden dir.
1: No diuen que els ciutadans, si ho sabem tot, podem entrar en caos i fa tot este, que no mos ho diuen, no mos donen tota la informació correcta. És que no ho veig tan factible, però bueno, a veure.
2: Ja veurem, eh?
1: Ja estaria bé que m'ho interessem realment del que hi ha, també.
2: Bé, claro, que tenim tot el dret d'enterar-nos.
1: Aquí mouen el cotarro els de dalt i ara nosaltres no ho enterem de missa la veritat, m'entens?
2: Bueno, què? Claro, ara veig la teva careta de felicitat avui, també.
0: Què passa?
2: Campeones, campeones!
0: Primer que res, vull felicitar a la gent del Real Madrid.
2: A més, aquí de l'Espanyol.
0: No, no.
1: Per lo bé que ho han portat.
0: No, pel Nadaplete, que han aconseguit aquest any. Espectaculars, felicitats. Us heu esforçat un munt. Nosaltres només un doblet, Tito.
2: Bueno, què vols més? Millor això que no res.
0: Un Nadaplete es mola també,
2: Vas anar a la rua o què?
0: No, home.
2: Doncs només feies falta tu. En la gent que hi havia allí.

0: Jo, Tito, la vaig mirar des de casa.
1: Igual que jo.
0: Era un Nestí, unes pipes, ja i dius, xutant, xutant, xalant. Però, però això, això, Fluixet, va aparèixer comparant-se al de després de Tito Flor. La de Tito Flor, això sí que... Què? Bé, això sí que era per agafar crispetes i començar a disfrutar.
1: Eren otros tiempos.
0: Però en tiret, quin espectacle, no us va fotre. El Tito Flor, espectacular, que no...
1: Ah, parles de...
0: Tito Flor.
1: Me pensava que anaves la rua d'abans, quan veies i tot allò escarrar amb les castanyes aquelles i tot el rotllo aquell.
0: La rua va estar bé, però comparant-se a lo que va vindre després de l'espectacle...
1: Sí.
0: Que lamentable.
1: Aquí, claro, és que ell volia fer algun espectacle també, perquè el Madrid, com no l'havia fet, pues, jo he de fer no una rua, jo fotré un espectacle.
2: És que has de tindre en compte que en ells, pobrets, los harà d'aixafar les copes.
0: Nice.
2: En l'autobús. I claro, ara fa molt de temps que no aixafen cap.
1: Tornant a la rua, què vos va aparèixer? El tema, per exemple, com se diu? Chanchi. Què et va aparèixer allí fumant? I...
0: No, jo crec que va pejar més que respirar aquell dia. Te ho prometo,
1: És que no parava, tio. No parava, dic, s'ho fegaràs, home. Ells allí dalt, jo també vaig trobar una miqueta el tema de la seguretat, tio, perquè si l'autocar ha de fotre una frenada així una miqueta forta de cop, estaven allí davant...
0: Estaven els dos abuelos, també. No hi havia cap de jovenet, m'entén? Estaven els dos gallos allí. Però què, tito?
2: Los del Barça no
0: caiem.
2: Los del Barça no caiem. Ni mos cau la copa, ni mos cau... És que... ni el vàper, ni un got, ni una llauna, nosaltres no llancem res.
1: I el festival que va dir que fotre el senyor Laporta a l'ús de gas. Heu vist també la imatge que deixa el puro, que deixa el puro allí la controladora.
2: No n'hi havia per a menys, no n'hi havia per a menys.
1: Se veu allà el gran puro i que vol parlar, no sé què diu, i deixa el puro al costat de la mescladora del DJ. I diga,
0: és nostre senyor, aquell moment, Laporta aquell moment és nostre senyor.
2: Ah, sí senyor.
0: Que després també deus dir, home, un tio com... el president del Barça, que hauria de guardar les formes i ser una persona, saps?
1: Com Florentino?
0: Políticament. No, Florentino no, perquè Florentino pareix que sigui, jo què sé, la xarra d'un capellà.
2: Si pots, què és el que parlem? Si tu et fiques a comparar 5 anys atràs, presidents, és el que té més classe, el millor que tots. Perquè no vull entrar en noms, perquè ja han tingut prou polèmica... però, perdona, ni clubs, ni seleccions espanyoles, jo penso que dins de que sigui el puret l'ha deixat en tota la classe de Déu, perquè el tio és un tio con classe, les coses com siguen.
0: És tal com raja, li podràs dir el que vulgues, però ell no s'amaga. Ara, el Madrid té un punt de diví. Cada cosa que fa quan presenta un jugador, vienes a este club, tot és diví, no, és més celestial, saps? No, tampoc cal portar el pal pel cul sempre.
2: Diu que hi ha classe de gente i gente con classe.
0: Aquí està.
1: Ara tornant a l'entrevista que va fer, bueno, l'entrevista, les declaracions que va fer Florentino, què? Jo, és que me hace vergüenza decirlo. Mira, te'l vaig imitar i tot. Me hace vergüenza decírtelo. Me hace vergüenza, pero me han dicho que soy el mejor presidente de la historia del Real Madrid.
0: Limito. Aplaudís perquè ara mateix estava davant de Florentino. Se m'ha ficat la pell de gallina. Estan les càmeres, però bueno.
1: Te limito perquè l'altre dia al parenta li vaig fer així i em va dir, pues si el claves, diu, pues si el claves.
0: Exclusiva, lo pròxim invitat que portarem a fer punyades serà Florentino, us ho prometo, en presència aquí. No us...
1: Eixe va fotre allí i ja vaig a dir, t'apareix cada dia, a mi m'han elegido el mejor presidente de la historia, no de la del Real Madrid, de todos los clubes, a mi me da vergüenza decirlo, me da vergüenza.
0: Sí, sí, sí. Sete Champions,
2: si dones vergonya, no ho diria.
0: Són poques, lo sé.
2: Bàsicament.
1: Un sinvergüenza.
0: I dient que intentarà decapitar periodistes per seus dos ous, que no sé com tanca les cames, perquè els ha de tindre un tamany.
2: Però que a veure, ara parlant en plata, realment, quants és de Florentino Pérez?
0: 78.
1: No ho sé, perquè també han dit que està malalt, que està a punt de morir, han dit de tot.
0: A veure, si tu...
2: Bueno, la hierba nunca muere, eh?
0: Havia moments que estava agonitzant aquell home allí, eh? Que el moment que buscava allí fent scroll al mòbil, que veies que diu, és que és
2: un sogre,
0: és un sogre, no és falta... Carlo, ajuda'm un moment que no l'encuentro, te ho prometo que... A veure... Porta't una miqueta preparat, tio.
1: No ho sé, i el més sonat va ser quan va dir a la tia aquella, no? A la periodista, volguent-li dir que no sabia de futbol perquè era dona. Allí hi han hagut també
0: problemes. Però això tu pensa que això ja és un altre... uns altres temps. Aquell home, dir-li niña, en su demà va fer l'entrevista en Pedrerol, i diu, pues le dije niña, es malo decirle niña ahora a una mujer. Sí, segons en quin context i tot, sí, tornin al segle XXI.
2: Bueno, però és que heu d'entendre en compte que, clar, el que passa, que també és el que parlem. Aquest home, la seva vida, indiferentment de que sigui un gran empresari, que això no ho fiquem en dubte ningú, perquè el tio fa els diners a cabassades, la seva vida ha girat entorn del futbol, i li heu de perdonar.
0: No,
2: perquè però... realment no pot tindre respecte a una dona pel futbol tenint en compte de com juguen les xiques del Barça i com juguen les del Real.
0: Molt bé.
2: Si realment tingués un equip de dones com el que nosaltres tenim al Barça, lo tio, estos comentaris ja ni li passarien pel cap perquè els ho tindria tant de respecte.
0: Ja, però és que ja partim de la base que ell no pot intentar valorar invertir diners en...
2: Són d'una altra escola.
1: Allí va sortir declarat que és un machista, lo típic superior, machista...
0: Però ell dirà que no ho és, perquè ell no sap ni què significa això. És com Rubiales.
2: Correcte.
0: És el mateix.
2: Jo no he dit el nom, però sí. És que t'he dit, és d'una altra escola. No de la vella escola, d'una altra escola.
0: Tito, mira, perdona, parlant d'escola, què us pareix tot això dels mestres, totes les vagues i tot?
1: Hòstia, que està en lió tot això,
2: Jo avui a migdia sortí per TV3 i el titular de baix ficava que havien col·lapsat Tortosa. Ahir, a mi m'ho han dit dos o tres, a mi tant matí, que m'han dit, ni si vos ocorris que entra dins Tortosa, perquè ho han col·lapsat tot, està tot tallat. Bueno, me dona igual que siguin mestres, que siguin autònomos, que siguin metges i infermeres. A veure, tios, el que està clar és que realment mos queixem, però no fem res. Si es fa una huelga, s'ha de fer per a fotre soroll, com los països estivar. Talles l'autopista, talles per allà dalt, de dir, la banda de dalt de Girona, que no puguem passar a França. Si fas una huelga, t'has de fer sentir. Has de donar pel sac, perquè realment, si no, no s'arreglen les coses. Que col·lapsen el que vulguem.
0: Però el que ells reclamen... Perquè ara estan dient 500 pavos més.
2: Molta gent se pensa que reclamen el jornal.
0: No, és que ara...
2: A part del jornal, reclamen moltes coses que s'han retallat en educació, que realment
0: però ara
2: hi ha moltes de mancances,
0: Ara que estan ja forçant la corda, ara ja, com a requisit mínim, perquè clar, cada dia que fas vaga perdem pasta, tot el rotllo, doncs ara és ja com a mínim indispensable és 500 euros més al mes durant 4 anys, d'ara hasta d'aquí 4 anys hem de cobrar 500 euros més. O sigui, és tant que més 100, l'any que ve saps 200.
2: Doncs pues tampoc no estan.
0: Home, clar,
2: tampoc no estan. Perquè, a veure, parlem-ne. I vaig a mesclar temes que no toquen. Però els polítics, què passa? Pues no es pugen 100 euros a l'any, A veure, aquí, o com diu, com dia aquell, parlant feament, o mos acalentem tots o li peguem patada a estufa. Perquè el que no pot ser és que uns visquin tan sobrats i els altres anéssim apretats tot el puto dia. A veure, nois, jo no voldria ser una professora, ni d'institut ni d'ESO, perquè damunt és el que parlem, los crios avui en dia, molt diferents. L'educació, es te fa dir, se dona a casa. I molts de pares mos pensem que, ai, perquè els mestres, no, perdona, el que has d'educar ton fill ets tu a casa. El mestre no l'educa, li ensenya.
0: Escolta,
2: sí, això va així.
0: Estem parlant que tu, quan vas al col·legi...
2: Jo quan anava a col·legi, a mi la senyoreta Pilar, si m'havia de castigar o m'havia de fotre mig clatellot, me'l pegava. I acabat arribava a casa i només resava que no hagués parlat amb un pare i que li hagués dit, perquè de dir, ara em castigaran damunt, m'entens? No hi ha disciplina.
0: Els mestres, pensa que és una persona que tu probablement no li deixaries ni el teu cotxe i cada dia li deixes a ton fill. Has de pensar que com a mínim aquesta persona que estigui contenta perquè estarà un dòlis amb un fill, a menys que tingui la motivació suficient
2: perquè
0: tingui...
2: Jo l'únic que et puc dir és que realment de fa bastants anys cap aquí s'ha reduït molt en educació, s'ha reduït molt en la seguretat social, són coses que realment hauríem d'anar pujant i anem baixant. A més d'anar per avant, anem per atràs.
1: A més d'avançar, traçem.
2: Correcte. Quin problema hi ha? Què és el que parlem? Ja no és... és que els mestres tenen tot l'estiu de vacances i, clar, encara damunt se manifesten. No, és que se manifesten perquè ton fill pot arribar a classe i, sigui pel que sigui, pot tindre un grau elevat en una malaltia que avui en dia està diagnosticada perquè hi ha medicament, en un TDA, que en un TDA l'hem tingut tots. I avui en dia lo normal és que un crio tingui TDA, bàsicament perquè a l'abast té mòbils, té tablets, té internet i té un fatal.
0: Però això ja l'entrem, això.
2: Bueno, però lo que no és normal és que no tinguin prou infraestructura que a una mateixa classe hem de tindre tot... A veure, tio...
0: No, però
2: realment és el que parlem.
0: El que jo em volia referir és que és...
2: No és el jornal.
0: Demanat...
2: Hi ha moltes més coses a part del jornal que es demanen.
0: Jo que et volia referir és que ells demanaven un munt de coses, però al final han acabat en que més pasta i així almenys tot el que fem que vos surti rentable.
2: De 100 euros al l'any?
0: No.
2: Què són 100 euros a l'any, tio?
0: D'aquí hasta 4 anys el sou anirà pujant progressivament està 500 euros.
1: Què?
0: Què?
1: Pues ho ficat aquí i m'heu deixat tot sol. Pues ho fotut aquí un cara a cara, que heu vist la càmera, que estan los dos allò sí. Cara a cara com a un ring, sí, sí. I s'han fotut allà dintre. Tinc, tinc, tinc. Bueno, va.
0: I Zapatero què, Zapatero?
1: No, deixem... No, no entressem en res més.
2: Follon, també.
1: Deixa estar, no entressem en res més.
0: Vale,
1: pues. Anem a ficar música. Sí, anem a ficar música, anem a... S'abrulla una miqueta un temeta que ha dit Nati, que sempre fica Nati, aquest temeta, així
2: Nati
1: per
2: l'estiu. Comença a estar en modo verano. Penso que jo la setmana que ve ja estrenaré piscina.
1: Yep.
2: Perquè l'aigua ja comença a estar calenteta.
1: Ja comença a estar...
2: No te
1: la... I ja fa calor.
2: Jo... Ja comença a estar en modo verano.
0: Jo sí que t'he vist vindre en biquini, i què li passa, Nati?
1: Què li ha passat avui?
2: Avui no pots enganyar que tenia la cama.
0: Hòstia.
1: Bueno, va.
2: Modo verano, nois. Esta cançó m'enfartarem de sentir-la tot l'estiu.
1: Fiquem modo verano, fiquem tema...
0: Quina? Tema clé. Quin tema que m'ho has tocat, i tot?
1: Ara, l'escoltaràs. Fica.

0: Hola!
1: Temazo!
0: És temazo. Molt bona, eh?
1: M'enfartarem tot l'estiu de sentir-la.
0: Jo ja faries que la fico, eh?
1: És que bàsicament damunt és el que parlem. Tu mires per internet lo de jockey, és que damunt lo tio engresca que tot de lui Cristo.
0: És que té un rotllet, eh?
1: És bo, puta, és bo.
0: Això es diu Jugel Solto Jamaican. Això apunteu-vos-ho, apunteu-vos-ho, perquè això lo peta. Sí. Ja lo está petando.
1: Sí, sí, sí, este estiu serà Tomorrowland.
0: Està.
1: Serà remescla rara Tomorrowland i fliparem. M'enfartarem de sentir-la.
0: Vinga, va, entrem a la secció de Nati.

0: I ha estat aquest, tornarà a sonar.
1: Que és l'estiu, però que t'hi fiquem el tobogán. És que ja toca, ja toca.
0: He sentit el tobogán i esborenat, i eh?
1: Piscina en marxa, traje de bany, gallumbos i vinga i fot-li.
0: A veure, Nati, què mos portes avui?
1: Pues bueno, porto mitja agenda per recordar-me més que sigui estos fins de setmanes, és perquè no comencen les festes dels pobles, tal i qual.
0: Sí.
1: Fa, què, tres setmanes, potser? Ja vam començar en los bous del Mas de Barberà.
0: Sí,
1: és a dir, que això ja comença a tindre oloreta de festes.
0: De festeta, de estiuet, marxeta...
1: Us porto una miqueta d'agenda estos fins de setmanes?
0: Sí.
1: Lo que hi ha entre mig i això, i a veure, per si la gent s'avorreix el fin de setmana, que sàpiga el que pot fer, que a veure, que està clar, que les redes socials avui en dia te fiques i entenem més de fin de setmana, i ja està tot més o menys, pots
0: trobar.
1: Bueno,
0: però si ho diu Nat i això, doncs també, aconsellem que vagis aquí.
1: Correcte, un repasset més que sigui de les activitats de l'estiu a les Terres de l'Ebre.
0: A veure, va.
1: Vale, este fin de s'acaben, portem dues setmanes, les jornades de l'ostra de l'Ampolla.
0: Sí, eh?
1: Ha estat molt bé, eh? Penseu que a mi em va dir la setmana passada un client, inclús, com li replicàvem, pobre, li va picar la bona i li va dir, tu te'n recordes? Diu, sí, sí, sí. 5 ostres i una copa de cava, 5 euros. És a dir, que realment està bé. Molt bé de preu.
0: Sí,
1: molt
0: millor.
1: Bé de preu. Si sí, vos avorriu de dir, a part, hi ha un restaurants infinitat que fan cosetes, sí, menús molt bé de preu. Vale, este fin de setmana s'acaben les jornades de l'ostra. A Deltebre, també. Una cosa que jo no ho havia sentit mai, però està molt, molt bé. Des d'ahir dijous fins lo diumenge fan lo festival Toca'm.
0: Toca'm.
1: Correcte, correcte. Lo mescla, també, també.
0: Lo
1: que
0: toca'm,
1: també està molt bé. Lo Toca'm,
0: toca'm
1: està
0: mescla.
1: Molt bé. Lo Toca'm és un festival de piano urbà. Vale? Un event popular i accessible per a tots els públics. Trauen la música dels auditoris i ocupa espais emblemàtics de la ciutat per a que la gent pugui disfrutar de la música al mateix temps que disfrutar del patrimoni.
0: Sí, eh?
1: Està de puta mare, eh? Jo no ho he vist mai, però realment he vist coses...
0: Imatges i això estava guai.
1: Sí, sí,
0: guai,
1: vídeos de... Molt xulo, molt xulo. Ascó, també. La 12a mostra intercomarcal de vins. Lo tasta vins. Jo em declaro fan incondicional, ho sabeu. Deo Priorat, Deo Montsant, Terra Alta, Deo Tarragona.
0: Però què deu ser, rotllo com la Lode Gandesa? La Fira del Vi o no?
1: Claro, sí,
0: deu ser un rotllo com...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, està molt bé, no t'està vins. Està molt bé.
0: Hòstia, ja te'n contaré una. Jo vaig anar a navegar a la Fira de Gandesa del Vi. Bueno, vaig ser una... Però una castanya...
1: Claro.
0: Ni me'n recordo que tampoc, on vaig arribar a casa. Me portava, res de cotxe.
1: Jo m'ho passo molt bé.
0: Una castanya.
1: I així és el que parlem, fas a veure, cultura nostra.
0: Sí, cultura, i cultura de vi, i copeta aquí, copeta allà.
1: Per als que els agrada l'esport, lo diumenge és la marxa de la joca.
0: Ah, amigo.
1: Del port. Ara ja comencem, amigo. També. Penseu que ara ja anirà una i tres de l'altra, la nocturna de Pauls.
0: Quilòmetre vertical.
1: Correcte, van fer la Trencacims fa dues setmanes. Molt bé, van arrencar fatal, pobres, perquè damunt va ser aquell fin de setmana que va fer tant de fred.
0: Sí, eh?
1: I de matí mañana aquella boira, però bueno, molt bé, molt bé. Què més? Ah, ep, el dissabte 23, nice, la festa de la primavera de la lira.
0: Ah, amigo.
1: Ah, que això ho tenim aquí al costat.
0: Concertillo.
1: I no fem cas, claro.
0: Concertillo. Ara, de la banda.
1: Espavileus, perquè igual l'anireu a reservar i ja ho tindrem tot ple, que és
0: això
1: la lira.
0: Sí. Les coses
1: com siguen.
0: Afanyeu.
1: Vale. Què més? La setmana que ve. O cobaix.
0: A veure.
1: O cobaix, la Copa de Catalunya.
0: Ah, clar.
1: Dels clubs d'agility de Catalunya.
0: Sí, és veritat que ens ho van vindre a dir aquí en primícia.
1: 160 binomis, 18 clubs. Feu-lo a favor al camp de futbol. Dissabte i diumenge.
0: Allí tots, no pot faltar ningú.
1: Entreu per l'Instagram del Club d'Agility, que està allí tota la programació, i realment és superxulo.
0: És molt bonic.
1: Venen un munt de gossos de fora, i hi ha gossos que són una meravella i una virgueria.
0: Veus
1: els gossos fer, i els amos.
0: Veus fer unes coses, els gossos que dius, com és possible?
1: És Copa de Catalunya.
0: Ja ho vam comentar, este dia que vam vindre.
1: És una passada, és una passada. Jo no practico, però bueno, la meva gossa és membre, jo també, i realment és un club que és xulíssim, el nostre d'aquí, que no tenim res que envejar ara. Venen animalets de fora que realment és una flipada. És una flipada, pareix que vagin en bando. És increïble. Fan fer el que volen.
0: Robots, són com robots.
1: Vale, també, 30 de maig, Amposta. El riu sona.
0: Ah, amigo.
1: El riu sona, molt bona. Buos, Catarres, los amics de les arts, Pepets i Marieta, un mes a part, que és un festival que, cara, és superxulo. Ampostins, amunt.
0: I el 30 de maig potser que també sigui la nocturna?
1: No.
0: No és el 30 de maig, en nocturna?
1: No, que no t'he dit que fan la d'això, la joca.
0: No, t'ho dic perquè...
1: Ah, no, me van no, que contactar... és este fin de setmana, la nocturna?
0: Sí, de fredes a Pauls. Me van contactar, l'ho dic que no podia perquè tenia un evento, però em van contactar per anar a fer d'espicar.
1: Ah, no ho he mirat, pues enguany, però trobo molt pront, el 30
0: sí,
1: de maig.
0: Sí, sí,
1: no?
0: El 30 de maig. Ho sé segur perquè em van vindre a buscar que no podia, el 30 de maig.
1: Una altra puntada. Vale, també, este fin de, lo mateix del 30 de maig. A Reus, superxula. Fa un munt d'anys que no he anat, però és molt bonica. La Fira de les Bruixes.
0: Oh, també. No ho havia sentit mai, esta.
1: També. Llavors, saltem. Com no, este Marroquetes, i això és una cosa que és sagrada. 6 de juny, Unicorns Pride.
0: Oh.
1: Sí. Ja comencem. És que és el que diem, estem a l'estiu.
0: Ara ja entrem al juny, el juny ja és...
1: Claro. 6 i 7 de juny, la Festa de la Cirera, Pauls.
0: Molt bona.
1: Bo. Vale, i llavors, en definitiva, si un fin de setmana no sabeu què fer, jo això també ho trobo amb sortides molt xules, entreu directament a la info... De tot, perquè és el que parlem. Tortosa, rutes, roquetes. Tenim l'Observatori de l'Ebre.
0: Sí, eh?
1: No vos penseu que s'han tancat. Hi ha visites guiades.
0: Preciós.
1: El primer diumenge de cada mes. Info a l'Observatori de l'Ebre, directe. Se visiten els diferents pavellons que han. Incluïxen les visites als pavellons, los sísmics, los meteorològics, los astronòmics. Ja sabeu que a mi m'agrada molt tot això. A llavors, a mi tant estiu també fan una festa que fan... Toquen cantautors per dalt de l'Observatori. És superxulo. És molt guapo. Això ho fan un fin de setmana i està molt, molt xulo.
0: Molt.
1: Però això és el que parlem. Controleu una miqueta les webs dels puestos perquè la programació està i fan coses molt xules. Pues Tortosa.
0: Sí. Pues sí, el complicat és quedar-se a casa en un munt de coses que fan.
1: Correcte. Tortosa, tenim lo de Conficon. Si entreu directament és que hi ha rutes guiades per Tortosa, 40.000 coses. Nois, no vos quedéssiu a casa? Que estem en modo verano,
0: Veu? Nati, si m'ho ha dit de coses per a fer, pues rec, a fer-ne, a sortir de casa,
1: sí,
0: no parar.
1: D'aquí 4 dies ja comencem les festes populars dels pobles, nois. Ja ho tenim aquí. Estiu, calor, festival, vinga.
0: Començarem fora. Per les de Roquetes, que són de les primerenques, i ja anem pel mant.
1: Sí, ja ho tenim aquí.
0: Molt bé, Nati, que ha sigut molt interessant i molt bé.
1: Pim-pam.
0: Molt fresquet i molt bé per a l'estiu. Caluc, eh?
2: Espectacular, Tito.
0: Espectacular.
2: M'he quedat, no, no he pogut.
0: A veure, mira, has estat aquí no escoltant i ja està.
2: Sí, sí.
1: No parlat de res tampoc, has vist?
0: Ho han anat apuntant, totes.
2: Tito, m'han dit que quan, si has de parlar, que sigui algo per sumar. Més val estar callat i pareix ser tonto que parlar i confirmar-ho.
0: Molt bé.
2: Tota la vida.
0: I Nati ho ha deixat tot clar, eh? No calia añadir res més. Bueno, nois.
2: Què?
0: Entrem al moment esperat de la nit.
2: Estic supernerviós, Tito.
0: Per què?
2: Clapés i basté. Los clapés i basté de
1: Roquetes. Los nostres.
2: Tito, dos llegendes, sí. Dos mestres. A la gent que és important quan li dius mestre, saps? Fenen i fan no, així una falsa...
0: Imposa.
2: Maestro.
0: Tinc per aquí detrás, això. I em sento una
1: és com
0: miqueta...
1: si fossin Miyagi. Sí, sí. I sempre pots aprendre coses d'ells.
2: Per a mi seria més Darth Vader, que jo soc del lado oscuro.
0: Venga, va,
2: Padre del año, li van donar el premi a Darth Vader.
0: Ah, sí?
2: Sí, padre del año. Sí.
0: Entrem o què?
2: Entrem a la secció.
0: Entrem, li fotem,
2: va.
0: Ja?
2: Fota-li.

0: Pues sí, vinga, va, avui, com ja hem dit, tenim el privilegi de rebre dos noms imprescindibles de la comunicació a les Terres de l'Ebre, en Paco Tafalla i l'Antolí Ortiz, fundadors d'Antena Caro, un projecte que s'ha convertit en una veu de referència per a generacions de roqueteros i roqueteres i ebrencs i ebrenques. Enguany l'emissora ha celebrat el seu 39è aniversari, una fita molt especial que es va commemorar el passat 29 d'abril, consolidant gairebé 4 dècades d'informació, proximitat i servei al territori. A més, parlarem dels inicis d'aquesta aventura radiofònica, de com era la ràdio als anys 80, de les anècdotes viscudes durant tots aquests anys i de l'evolució d'un mitjà que ha sabut adaptar-se als nous temps sense perdre la seva essència. Benvinguts, Paco i Antolí, què tal?
1: Bona tarda.
2: Sí.
3: Hola, sí.
4: No, Tito, no se sent, no se senten.
1: Trobo que me sento baixet.
4: No se senten.
3: Pega canya.
0: Paco, ja m'està maldant. Només s'ha sentat, ja, puja això, puja així.
1: Sí, perquè si no, estem, ja mos fem vells i estem una mica sobrells.
0: A mi m'imposa tindre ells aquí davant, no, perquè, a veure, per a mi ells són...
1: Portem 8 folis d'informació i només contem una mica, imagina't.
3: Comencem.
4: Sí, però bé.
1: Mira, Paco, mira.
0: Paco, bé.
1: I en lletra grossa,
4: la primera pregunta, Tito.
0: Fes, va, a veure.
4: Després d'haver fundat esta ràdio, què penseu quan veu que gent com nosaltres?
5: Oh, està... Bona pregunta.
3: Supercontents.
4: Sí, no?
3: Sí, claro. Això són les noves generacions, el relleu.
4: Sí, està bé.
3: És la ràdio evolucionada.
4: Són mil·lennials, tenim 40 anys nosaltres ja, són les noves generacions.
3: Mira, el dia 23 n'hi faig 60. Però bueno, veig que hi ha bon relleu, no? Supercontents.
0: Però Paco, tu te consideres que estàs fort, sempre. Sí. Paco, sempre has d'edat.
3: A dormir a la negra.
0: Diries que té 45 anys, Paco.
4: Va, mira, vaig a dir-ho. Sóc hetero i li ho faria.
3: I això que hem avisat, tio. Avui...
4: Vaig calent, no?
1: Patirem avui.
3: M'he sentat massa prop.
4: Sí, no? I no m'he tallat. No fer les ungles dels peus, igual t'has ganat. Bueno, va, ara en serio, expliqueu-mos com se us va començar aquesta aventura d'Antena Caro.
3: Això ja fa un munt de temps, eh? Pues mira, va començar jugant. Quatre nois que anàvem a l'AFP a estudiar electricitat i un dia van dir que no muntarem una emissora de ràdio. I bueno, van començar jugant, ja t'he dit, muntar els primers equips, anàvem en camp de setmana, fèiem les nostres emissions piratilles i un dia van dir, per què no anem a parlar a l'Ajuntament, a l'alcalde, a veure si sembla bona idea.
4: I era en aquella època?
1: Mariano.
3: Mariano Gil.
4: És com la Rama de Cristo una vegada.
3: Sí. I vam anar a parlar amb Mariano Gil, també estava Miquel Castelló, i ens vam anar a un local. Van dir, home, locals no en tenim, però bueno, aquí a l'Ajuntament Vell, dalt de tot, baix de la teulada, a les golfes, allí hi ha algo, si us servís...
1: No hi havia algo, hi havia molt.
4: Això de Mariano.
1: Molt, sí, perquè...
4: Això va ser 20 minuts de xarra. Mariano, això són 20 minuts, sí.
1: Estava ple de ronya, però ronya. Trajes de policia local, bueno, urbanos en aquell moment, bicicletes velles, gallinassa, perquè era un colomar que es veu que feia servir el secretari del moment, allí dalt tenia gallines, tenia de tot. Mobles vells.
3: Caps de senar, no?
1: Allò va ser?
3: Sí. Era un colomar i allò doncs, ho vam anar limpiant, ho vam anar desentant i ens vam fer com un corralet per a fer la primera ràdio. Vam ficar els equips, vam muntar l'antena de la teulada.
4: La controladora.
3: Sí, la mescladora.
1: Era una coseta així, no era molt més gran. Muntada, era un mòbil ara d'estos.
3: Muntada en kits.
1: No, era... Quasi no et cabien els dits. Sí.
3: Me recordo que era estava Joan Altavill, Francesc Rodríguez i Carlos Morales, els quatre que van muntar. I Francesc Rodríguez, que era el tècnic, doncs, bueno, va muntar la mescladora.
4: Dos Walmans
3: i un emissor que també hem muntat, i dos ferros i una capsa de salada. Sí.
1: Jo vaig entrar uns mesos més tard, perquè jo vaig començar, jo estava a Radio Contacto. Sí. A la discoteca fèiem, per les tardes abans de la sessió de discoteca fèiem ràdio i ja empalmàvem i tot just vivia al carrer del Dispensari, que és el carrer de continuació al Santa Tomàs i el carrer Sant Enric, que després se va convertir,
4: no?
1: Sí, se va convertir en Canaleros, on estava l'emissora, al tercer pis, i mos veiem tots els dies i al final pues, uns pels d'alles, que escolta'm, que tu fas ràdio, i vaig acabant, és que per cert, això ho tinc clavat aquí, m'han fet unes proves
3: duríssimes.
1: Sí,
0: te van fitxar, vaiga.
1: No, fitxar, no, no, fitxar no. Explico perquè és que és, va ser una tortura.
3: Per a parlar per la ràdio, tu aquí has de saber parlar, com si no sapiguessin parlar. Sí. I has de presentar música. Vam agarrar el disc més complicat, el nom més difícil.
1: Sí, sí.
2: Jazz.
1: No, no, no, no, no. El títol més, més raro que havia i del conjunt més raro del món mundial. I vinga, i
3: bom, no sé com se
1: diu. I ara presenta'l i quadra'l. Quadra'l vol dir que des de que comença la música fins que comença a cantar, tu vas parlant i d'allí te vas esplallant, no?
4: I això que vinies ja en un currículum, que vinies de la Contacto.
1: Bueno, tampoc és que fos, tampoc és que fos un mega crack, però ja, ja, però...
0: Però Paco es va voler assegurar, tal com és ell, de posat, tirat...
3: En un amic que li havia José Luis Azara, i jo muntàvem programes de ràdio a casa meva, en els casets, i gravant i tal, i en Ràdio de Cona va fer un concurs, que es deia Tu i Té Música, i vam dir que no, les presentarem. Vam presentar unes maquetes i això cada setmana anàvem venint concursants i vam arribar a la final i vam quedar los segons. Ah. Era l'any 83. I aquí va sortir una mica també el cuquet este de muntar una ràdio.
4: Sí. Tot el que expliques falta tot el rato un... No hay huevos y aguanta lo cubana. No fa ningú ràdio. No hay huevos, aguanta lo cubana, pam. A Ullacona, no hay huevos, aguanta lo cubana, pam.
3: Sí, sí, sí.
1: Llavors ja va arribar el 29 d'abril del 87 i a les 12 del migdia es va posar en marxa oficialment Antena Caro. Havia anat, però...
4: La primera veu va ser la de...
1: Això sí que no ho sé.
3: No sé, perquè justament jo estava fent la mili i acabava a finals de...
1: Sí, no estaven tots, no?
3: Al maig... I la inauguració me penso que va ser en dijous. I jo vaig vindre en permís en divendres. I ja estava inaugurada.
1: Que a l'arribada del permís i ja li havien endosat les poebre. Sí, així de xulos. L'emissora en dimecres s'inaugura i el divendres es poebre o dijous. Allí, vinga, va, en plan valent. Sí, sí. Sí, no sabien ni com funcionava res i allí ja, fent ràdio. Los xulos, de roquetes.
4: No hi huevos?
1: Sí, sí.
4: I aguanta-lo com a cap.
0: Sí, sí. La gent no ho està bé, però és graciós les camisetes que mos han portat.
1: Bueno, ne tenim més,
3: eh? Les primeres
1: són algunes.
0: Me'n recordo perfectament dels ninotets estos.
1: Ja et contarem una anècdota d'estes samarretes en concret, d'esta versió en concret,
0: sí,
1: que no les quitaven de les manos.
3: Que, mira, sí. Perquè al principi, claro, no, l'Ajuntament no havia diners, estava muntant el patronat de l'emissora.
4: I quan el sou, nostres,
1: bueno.
4: Doblat, l'altre el sou.
3: I tota la música, els aparells, tot això, ho compravem diners nostres. I van dir, doncs haurem de traure diners. Van fer samarretes, les veníem a 800 pessetes.
5: Imagina't.
3: Les llevaven de les mans. 800 pessetes no és
4: la samarreta. Això és un cop de pala d'aquella època, 800
3: pessetes. No, però era majes, era majes.
1: La samarreta d'Antena Caro.
4: Any, què? M'estàs dient? Any?
1: Any?
3: Pues això sí era el 87, 90...
1: 90 poc, 90, 90 poc. Sí, sí.
4: 800 per el 97, és un quasi 50 pavos d'ara.
0: I qui la guarda...
3: 92, 92.
0: I qui la guarda i no estigui de color groc, ja té un tresor, eh?
4: A mi el que més m'impressiona és que encara es vaig bé, tio.
1: Bueno, ara...
3: Van fer diversos models
1: que ell diu que van començar a comprar aparatos de música. L'emissora va començar en els aparatos que teníem
3: i els que de música de casa
1: i els que agarraven prestats dels amics i familiars. Tu que tens un tocadiscos, me'l deixes un dia?
4: Sí.
1: Me'l deixes un dia, ja és un dia,
4: claro.
1: No el tornarem. La música igual, la música tenies la teva, la de ton cosí, la de ton germà, la de...
3: Lo disco de Bonellem de la Caixa.
1: Correcte, ho tenies tot allí.
4: La pregunta era, què et vas regalar tu, la comunió? A mi igual, man.
1: Sí. A veure si funciona.
0: Ara que has dit el disco del Bon Dia, jo també en tenia, de la Caixa, era mítica. Aquell de color blau, sí, blau
1: sí,
0: i gris.
1: Sí. Les cançons de Navidad, sí.
3: Bueno, allò era terrible.
0: Sí.
3: I bueno, i anècdotes xules.
1: Bueno, vam l'Espoebre. Bueno, espera, si ho contarem. Vam l'Espoebre, seguint el fil. El primer Espoebre, però després més cap a meitat dels 90. Vam anar més del 87. Vam deixar d'anar de cop i van dir... Allò antes és quan haguéssim dit que no tornem més perquè som una mica exagerats. No podíem anar a Espoebre normal i corrent un estant, no. Mos tiràvem 3 mesos construint el nostre propi interior de l'estant. Los mobles, los aparatos, los cables, tot. Marxàvem de l'emissora i pareixia que marxéssim de casa. Una locura. I arriba un Espoebre i va fer molt de vent. Un dijous nit, o sigui, previ a l'inauguració, va fer un vent. I nosaltres estàvem situats a la zona on està la Policia Nacional.
4: Sí,
1: o sigui,
4: el
1: quartel, detrás del parc. Allí, aquella zona, hi havia estants, també, no? Si n'hi havia 5 o 6, es va rebentar tots l'aire, però rebentar és el punt de vista que el tros més gran va ser així. Sort que no teníem encara els aparells dins, clar. Inauguraven al cap d'hores, en un demà. ell i alguns més acaben de portar foto perquè ens van canviar, ens van posar després a l'interior al costat de la, de la, de la petja.
4: Ells dels nacionals, ja.
1: I jo aguantant el cable en la toma de telèfon i sí, i passaven els de la inauguració i jo aguantant i tots mirant i dient això quin estan és? No, no, antena caro, antena caro. Oh, tecnologia punta. Ja estàvem en les últimes de tecnologia i l'àmbrica total.
4: Increïble.
3: No, els inicis Calu van ser molt forts, però no tenien coneixement. Tu imagina't,
1: sí, és el bon,
3: jovenets que érem i ens dediquem a fer un informatiu, vale? Jo me fico al control i estava al locutori a l'altra part de vidre.
1: Mos atrevíem en tot, eh? Com està ara?
3: Com tirem les notícies?
1: I com
3: ni
1: està,
3: tipus, ni internet, ni gent.
4: Pues diari, com nosaltres fem ara.
3: Diari de Tarragona, en castellà. Traducció simultània en català.
1: Sí.
3: En directe.
5: En hebrenc, oh, en hebrenc.
1: Català, hebrenc. No, però anàvem traduint. Oh. Ella estava allí, entre estatites, jo estava com està ell. Bona tarda, les notícies d'avui. Vinga, va. S'ha inaugurat a Tortosa.
3: I arribava una paraula.
1: I on arribava, que em sigui, lo deportista alemà, Wenzel-Steiner? Pues així, així. I arriba, i tal cop me quedo així, dic...
3: Pots ser per aixec?
1: Sí, me va sortir, no sé com me va sortir.
3: Mira,
1: este, només ho veig que de repente desapareix del vidre. Clar, jo me quedo sol, dic, què fa ara? Clar, no sabia què fer. Mira, me comença a agarrar risa, però és que ell ha amagat i jo riu que riu. Va, para.
4: Baixava
1: el micròfono perquè no me sentiguessin. Va, para. Sí, que ja paro. I quan aixecava el cap una miqueta de veure el micròfono, riu que riu altra vegada. No van poder acabar l'informatiu. Hasta aquí les notícies d'avui.
4: Diràs que veig assomar els ullets.
3: Igual que les primeres presentacions de cançons. Xulo, no? Ficaves el disco, el potenciòmetro, te ficaves la portada del disco davant. Bueno, em va presentar, va. Passaves la música i tornaves a pujar la... Claro. Ara sí. Però quan passaves la música, t'arribaves al micro...
1: Sí. Estaves escoltant la cançó i ves que la cançó feia.
3: I la gent, sí.
6: No trobaves el moment, hasta que veies que la cançó ja...
1: No,
6: ja s'ha acabat.
1: Lo que no trobaves era tu, sí, no t'atrevies.
3: Les paraules.
1: Que després aprofitàvem quan sortien, que era l'època dels Max Mix, d'aquí per Amúnia, els tenien tots. Llavors era una mica un codi secret que teníem. Jo ja sabia si ella estava al lavabo o no estava en aquell moment a la ràdio, perquè quan ficava el Max Mix o un d'estos que duraven 15 minuts, llavors, mira, Paco ha anat al lavabo, no? O al contrari. Era una mica...
3: I s'aganxava el disc i devia estar retrasat.
7: I després, quan nosaltres érem jovenets, que jo tinc molt bon record d'en Clau de Nits.
3: Ah, sí, un programa de
7: que vos picàvem.
1: Sí.
7: I nosaltres pel telèfon vos demanàvem les cançons també. Bé, si entem-vos, eh?
1: Sí.
7: Lo xapurreau nostre.
1: No hem sigut mai. Digues.
4: Que aquella trucada devia costar 70 o 100 pessetes de la cabina de la roba de Cristina.
7: Però l'ha costat en tot el poble.
1: Perquè vam estar parlant-nos, escrivint coses, anècdotes, i ahir gitant-me estava a punt de, bueno, de dormir-me ni de conya, però bueno, intentant-ho. I me va vindre això dels discos dedicats, no? I ne feia un també de música lenta que es deia Slow Feeling, però la gent feia o el contestador deixava els missatges o per carta, vale? Però de discos dedicats han fet poques vegades i este d'en Clau de Nit me'n recordo que una xica va trucant i li diu, truca una xica i me pregunta, diu, me pots posar una cançó? Jo dic, sí, quina cançó vols? I em diu, quines tens?
3: La veritat és que no en tenia moltes.
1: Home, però quines tens? Ara diu, quines tens? Diu, home, quines tinc? Però tu quina vols? No. Dis-me quines tens, ja t'iria. Dic, home, no. I al final vam la primera que mos va vindre, però sí, no hem tingut...
4: Perquè sempre en directe, en aquella època, la ràdio, que és com nosaltres fem ara.
3: Almenys en cap de setmana, perquè llavors no existien, no teníem ordinadors, ni internet, s'havia de gravar tot en cintes de caset. Utilitzàvem cintes de caset de 120 minuts, que és una hora per cara, són dues hores una cinta. Llavors teníem unes platines de caset que podies ficar cinc cintes de caset. Això eren 10 hores. En teníem dos.
1: Això era tecnologia.
3: 10 hores dissabte, 10 hores diumenge.
1: Super.
3: I bueno, però claro, aquestes hores s'havien de gravar. Durant la setmana havies d'anar-les gravant mentre estaves emitint en directe, però podies ficar cap de setmana, podies fer festa. Pues, anècdotes de la mitjora vella, allò era estaulada. I volíem muntar un altre estudi per a gravar. Però havien gotelleres.
4: Però s'havies vingut a Ribolla. Aquí fem un segon estudi.
1: Havien gotelleres.
3: Què? Vam muntar una tenda de campanya.
1: Una tenda de campanya de càmping, típiques, i dins ja tenien fotos, i dins els estudis allí fent ràdio més xulos.
7: No, te vos caien les gotelleres quan plovia?
1: Sí.
7: Havia, i no se sentia la clara.
1: Però no mos fallaven, que era molt ja.
6: Aquí no era més fàcil arreglar les gotelleres que ficar una tenda.
3: Fete mollo.
4: Van clavar-te les piquetes, eh?
1: Van
4: no, te l'estàs expliquant.
6: De Paco m'ho crec, que és molt ficat i mira.
3: Però mira, si em van fer que també es va fer la primera setmana cultural de Roquetes i van baixar la ràdio al carrer, però no podíem baixar-la així, no, no, vam muntar un estant en ferro, sí, sí, soldat, en fusta,
1: sí, sí,
3: vam tirar un cable de la finestra a baix del canal i fer la ràdio en directe des d'allí.
1: Si ho van gravar per la façana, bueno, allí, enginyeria pura. I després, a partir d'allí, van començar a fer els primers plenos per la ràdio.
3: En directe.
1: Aprofitant el cable, ja vam embotir de baix del canal a la sala de plens i se van fer els primers plenos des d'allí, però...
6: Ja el vau deixar allí tirat, ja.
1: Ja estava tot preparat.
4: Des de la ignorància més extrema.
1: Vinga, va.
4: Vosaltres emetíeu i la senyal l'envieu a través de...
3: Mira, jo estava baix de la sala de plens, en la mescladora, en els micros, sortia un cable que pujava dalt, que estava ell. Llavors tindríem uns intercomunicadors.
1: Sí, però
3: xulo... Prepara, que va començar. Vinga, va, sí, comença, vinga, pam. Jo pujava i des de dalt baixava la música i...
4: Ell, vale, ah, vale.
3: En cable, en cable.
4: Vale. Perquè el dia que tu vaig de casa, el dia que dies vaig de casa...
1: Vaig de casa.
4: Ah, perquè la ràdio estava...
1: Al tercer pis.
3: Al primer pis estava l'Ajuntament, la sala de plens.
4: Les infraestructures al límit, al detall.
1: Sí, és l'antic Ajuntament, al primer pis pujaves, a l'esquerra et quedava la sala de plens i a la dreta te quedava el que eren les oficines, quan entraves.
7: És que, claro, si et pares a pensar... Ells eren jovenets, estem parlant de 39 anys.
4: I quants, compte,
7: i vosaltres, quina reacció teniu de veure tot avui en dia?
3: Buah, ara estic fent recopilació de cintes de caset digitalitzant-les per a l'any que ve el 40 aniversari i surten cada joia.
7: Jo 39 anys, tu saps com m'he evolucionat en tema?
1: Personalment, el que sí que penso és l'avantatge que ara sobre llavors és que ara hi ha la facilitat de poder-ho tindre-ho tot de seguida... És a dir, immortalitzat, no? Perquè tu puguis tindre un futur, per ser el que es fa.
7: I és fàcil.
3: Llavors, mòbils, càmeres...
1: Si anaves a la càmera allí, ah, que no? també l'havies dispat
3: si
1: algú.
3: Si fes fotos, les tenies que portar a revelar, sí, i havies de pagar i feien les fotos tot, testetes.
7: Però això me refereixo que avui en dia ja en el que hem avançat en la tecnologia, imagina.
4: I nosaltres tenim la sort que si passa alguna cosa, tenim a Paco Tafalla tota la vida, que
6: home,
4: sempre
6: ve a ajudar-nos. Sempre ho arregla.
3: Tota la vida, tota la vida.
7: Actualitzant-se.
3: Tota la vida.
6: Perquè l'arxiu deu ser gran. Coneixent a Paco, ja en Toli, l'arxiu.
3: Hi ha aquí unes caixes de cintes de caset i al sí teu costat, ha, sí, si mires ahir hi ha cintes de
4: això
3: caset.
4: Caduca, això es pot fer molt bé.
3: Si estan ben guardades com estan, allí amontonades a un racó.
1: Sí, sí. O com estaven abans baix, que tenim un quarto allí ficades.
7: El problema serà el dia de demà trobar un radiocaset per a ficar-lo.
3: Bueno, això ara ho estem digitalitzant i tal, però també s'ha guardat el format. Parlant de coses que hem arribat, teníem unitat mòbil. No, un 127. Un 127.
1: També
3: tens Carlos Morales. Sí, van agarrar l'anagrama, el van pintar la porta, que era de color blanc.
1: I una
3: pomilla. I el van ficar-lo dins del ball de festes.
7: Hòstia.
3: I des d'allí dins del ball de festes allí gravàvem i fèiem de tot.
4: Imagina tu què és. Quants éreu que...
3: Bueno, que ho va muntar, eren quatre, després s'hi va afegir Antolí al cap d'uns mesos i després tenien col·laboradors, home, gent que venien a col·laborar i fer programes.
4: Ell hi haurà cervesa, mi diu que hi haurà cervesa. No, ei, sí, vos ajudeu, eh?
1: Cervesa no, però vam tindre molta bona relació en els que estaven al patronat allà. Llavors, me'n recordo que a l'època aquella pues, estava...
4: Sangres?
1: No,
3: Salvador Sales.
1: No, era Salvador Sales, Boldó sí que estava bé.
3: Josep Maria Boldó.
1: Potser era el tresorer. I no sé si el president era la marca o era... No sé qui era el president, no ho recordo bé.
4: Sales.
1: I teníem, molt bona relació i venia a la ràdio a parlar, inclús hi ha fotos. I me'n recordo que sempre per Nadal mos portaven un detallet. I clar, no eren de veure, però jo poso un segut sempre. Això no ha acabat. I el cava estava allí igual feia, igual que se dirava, 3 anys, aquella botella de cava a la nevera, sense moure-la. I quan mos vam decidir fer l'estudi 2 de veritat, o sigui, de dir, va, passem de la tenda de campanya... I anem a fer l'estudi 2 ja, allí en 4 tomots ficats, com vam poder, i ara anem a forrar-la, clar, diners zero, no com aquí, en el típic.
3: Això són les oberes modernes.
1: Que és un mito, és una llengua.
3: Van anar a l'original.
1: Lo de les oberes, no?
7: Tota la vida.
1: Van començar a ficar la cola, començava a ficar les oberes.
3: Oh, quina calor. Oh, quina
1: era, que era estiu,
3: però quina calor.
1: Una calor. Tens algo per a veure? No.
3: Anem
1: ni
3: a la nevera?
1: Res fresc. Bueno, doncs pues bevem molt el cava, mira.
3: Aquell cau entre la cola
7: pelotasso
1: lo que era. Vam agarrar una classe de castanya els dos i dir, però jo penso que encara m'ho estem rient ara, vull dir, perquè és que allí, a pegar-me les oberes, la veu recta, dic, no sé, és que no sé res.
6: I riu que riu, i riu que riu.
4: Dos preguntes. Hi ha alguna cinta d'este moment?
1: No.
4: Fotos, almenys?
1: Fotos, n'hi ha de...
3: Fotos que s'havien de pagar.
4: D'este moment, el de les oberes, vull dir.
1: No, de les oberes no, però...
3: Una vegada col·locades, sí.
1: Però de fotos, perquè vull dir, després també, si algú hem tingut com a títol de les samarretes, és que això ho han cuidat molt amb la imatge, no? Més a llavors, pràcticament, que ara, no? Vull dir, pareix mentida. Sí. Samarretes de tota classe, jaqueta de pumes, jarsers, tipus suaderes...
4: Però bueno, este era l'Instagram d'abans.
1: Però teníem, ens van comprar uns xandals d'estos que abans eren de Tectel o Tactel.
6: Tactel.
1: Allò dona calor, perquè vull dir, però el calor, i a la mínima que se t'arrimés algú que fumés, allò s'encén ràpid.
7: Com els típics Adidas, aquells de la pell de presa.
1: I baixàvem pel carrer Major els dos i per veure el que anàvem més xulos, perquè una de color verd, verd tipus això, i li la comoto jersey, mira, els dos, i en té la cara a l'esquena ben gran així.
6: I el vau fer allà matiu, que és bé, que és bé, que és bé, queda lluny ja, mira, els d'en té la cara, són allà.
1: No havia confusió.
4: Els d'en té la cara o lo comia? Qui són de
3: la cara? Ojo, no m'ho comiessin.
1: Sí.
3: I vam tindre també coses complicades. Bueno, a la teulada vam muntar una torreta bastant alta, perquè contra més alt, més lluny arribaves, i jo venia tots els matins, anava a l'emissora i venia pel carrer de l'Ajuntament Nou al mercat, al semàforo, me parava allí i d'allí es veia...
1: I vivia la Rol de la Mercè, llavors.
3: I es veia la torre. I un matí arribo, paro el semàforo, miro i no estava la torre.
7: Alguna ventada.
1: No estava l'antena.
3: Me va agarrar com un angeló.
4: Lo màstil.
3: Era una torreta alta que es veia. Mira, sí. Arribo al canal Aparco,
1: és triangular,
3: està.
4: Sí.
3: M'assomo al carrer, al lloc que estava el dispensari, i davant de la porta de l'entrada del dispensari, que normalment els abuelets s'esperaven allí, uns togots massissos així en terra, havia caigut la torreta. Tota la taulada.
1: La sort que va caure en diagonal, no va caure recte, perquè si hagués la meitat que hagués penjat, hagués partit i hagués caigut.
6: Si hagués agarrat algú mal.
1: Va caure en diagonal, jo vivia, o sigui, encara vivia al carrer del costat, i jo quan surto, clar, jo no surts, com ara, que portes auriculars i la lampa i portes tot per a poder, abans de sortir, no sabia si anava a la ràdio o no anava. I quan arribo a l'alçada de la porta, jo també, quan arribo li vaig dir-li, dic, m'he trobat un tobot en terra, no sé...
4: Algun imbècil, eh?
1: No sé, este tobot, davant de la porta, quin poc suc, no? Jo vaig seguir caminant, i quan arribo a dalt, m'ho diu, ell diu, bé, que es mira...
3: Va caure la torreta damunt la taulada, sí, totes les teules, sí, que era llarga, la torreta...
1: Sí, va rebentar les gúmenes que aguantaven a la paret no va aguantar, es veu que del vent el que sigui, i va rebentar tota la subjecció.
4: L'estudi dos recient fet, d'avui...
3: No, bueno, allí no va entrar.
1: Però cares i circumstàncies, quan vam fer, quan Paco ha explicat abans que teníem les platines de 5 cintes de 2 hores, després vam comprar un reproductor de CDs de 25 discos, imagina't, 25 discos, jo ja també ho ficaves en random i tenies música, però i en repit,
3: o sigui, tota la nit.
1: Quan tornava a repetir la cançó després de 25, m'explicaràs si
4: pogués passar la cançó durant una sense tindre que adelantar.
1: I venia Nadal, i per a poder fer festa al 25 i 26, o sigui, Nadal i Sant Esteve, doncs hem de fer alguna cosa. I m'ho se va ocorrir fer un quadre en contactors i en rellotges.
3: En contactors, programadors...
1: Per a poder, i vam estar 48 hores sense anar a dormir a casa, treballant.
7: Ho vau gravar tot.
1: A ratos no, però vam fer fotos. No. Que una de les fotos és que estem al costat del Belén, allà en dos discos, que per algun posto l'altre dia l'has publicat.
3: Ara no està aquí?
1: Sí, era de nostres... Allí, si lo busques, al meu Instagram està ficat i sortim els dos en tal qual. En l'edat que teníem, despintinats, cara de son, però nosaltres vam aconseguir fer...
4: I els xandaletges, tots.
3: I després també lo xulo és veure l'evolució de tota la tecnologia, de la cinta de caset, després van vindre els minidis, que vam ser els primers en tindre, vam ser la primera emissora en tindre RDS, després van vindre els compacts, va vindre el DVD, va vindre
7: la cinta d'art...
1: I una cosa...
3: Ordenadors, el primer ordenador...
4: Sí. Un 133, 21, 73...
3: El primer mòdem d'internet...
1: Tecnològicament, hem de dir que possiblement hem estat, si no la més, perquè no puc dir les que eren privades o que representaven emissores grans, però diria que, ojo, que no estiguéssim tecnològicament molt més al puesto, en menys diners, perquè la capacitat econòmica era la que era, però tenia menys giny. Perquè això que veus aquí, això també m'ha pegat a tots dos, eh?
3: Això se'ns acaba.
1: I estes d'aquí.
6: Sí, però estes estan algo més rectes, ara. Estan ben apegades.
1: I el cantó que està hasta el cantonet fet, mira si són polits, el cantó, que el cantó no té cantos tallats, fixa't.
7: Això és el que vos dir abans, és que realment en 39 anys...
3: Han fet de tot.
7: Vau arrencar antena, cara. No, i que realment... Estem parlant de que hem enganxat l'època de la tecnologia de ple.
1: Hem tingut sort, hem tingut sort de conèixer la teva.
3: Sí, hem vist l'evolució
7: total. Hem tingut sort, no, perdona. Heu tingut sort de que vos heu sabut adaptar.
1: Ja, però bueno, però hem vist l'evolució i l'hem pogut trastejar. Mira,
7: és molt de mèrit, això.
1: El 94 comencen les obres d'aquest edifici. Bueno, les obres nostres aquí. Quasi acabades, quasi, les parets estaven fetes i lluïdes, no estaven els vidres, feien falta quatre detalls, pam, l'institut lo col·loquen aquí. Sí, sí. 10 anys va estar.
4: Bueno, vaig estar aquí.
1: 10 anys.
7: Vam ser la primera generació de l'ESO.
1: Al cap dels 10 anys que mos deixen ja vindre, pam, arribem aquí, mos instal·lem i tot el tema. Què passa? L'edifici estava completament abans, o sigui, tal com se va deixar-se, no és que fos la paraula abandonat, però bueno, no es podia invertir en res més, que l'únic que estava funcionant era l'emissora, no havia, el bar dels jubilats, la primera planta no havia res, existia el que ara és la biblioteca, era el laboratori i el que ara és la sala.
7: No, el que ara és la biblioteca, segon pis. Allà estava l'àrea de tecnologia, no, en Francesc. Sí. Això vols dir que no era el despatx de Toni?
4: Sí.
7: El laboratori estava baix, a l'altra banda, en Teresa Batea. Les recordo.
1: Al final havia
4: una sala gloria.
1: En desaigües i coses, vull dir, clar, jo no veig el que, però mos van dir això.
7: Nosaltres jo, si no veig mal encaminada, si no recordo malament, me sona que a l'ala d'allà.
1: No, ja, vaig bé allò.
7: El despatx no estàs allà, de Toni.
1: Els despatxos era això, i el que era, lo que ara, ara és el despatx de la directora i els lavabos de la biblioteca, allò era una sala diàfana, però encara quedaven trossos del pladur, quedaven trossos de les plaques, de tot el que es va muntar-se provisional. Què passa? Tu ara, a l'hivern, l'edifici antic que era, perquè les finestres s'han arreglat ara, però vull dir, eren antigues que passava, quan plovia, t'entrava aigua per baix de les finestres.
7: Ja ho crec.
1: Imagina't una nit d'estes de ventolera a ple hivern, a les 7 de la tarda que plegaves i mira, jo em sembla que no he corregut mai més en ma vida.
7: I en aquells anys que quan pegava una tronada se n'anava la llum.
1: Sorties d'allí,
7: aquí, saps?
4: També he corregut per estos passillos que m'acalentaven.
1: Havia com un altillo al final, que havia com un escenari en dos o tres escalonets, i en principi la idea era aprofitar a obrir, a l'entestar la lletera de roquetes comunicació aquí al vestíbul, obrir una finestra d'aquestes dimensions més o menys, i poder controlar, estava tot programat ja, i tindre fins als tubos, per a poder fer coses des d'allà, i des de la emissora poder-ho fer en directe. Vull dir que ja pensàvem en projecció.
3: I dit és el tema de la música, també abans comentava, quan va arribar a internet, te'n recordes d'aquells mòdems? Primer ordinador, per a baixar una cançó dia i mig.
6: Dia i mig, era potent el teu internet, eh? I quan connectàvem, recordo que ficava el cable detrás de l'ordenador, no? El cable de telèfon, i a vegades estàvem uns pares baix parlant per telèfon, se sentia per allí quan trucaven, i sentia ma mare parlant pel cable.
3: Que
6: era curiós.
7: I al principi... l'emule n'hi havia un altre, n'hi havia un altre al principi. Que aquell és el que dius tu, que el deixaves enxufat en l'ordenador, estan sonant de mans.
6: L'emule i un altre.
7: Els
3: primers equips d'emissors que teníem, quan els ficàvem en marxa, els veïns se n'enteraven.
1: Ma mare, diu, avui que heu fet... No sé, jo, saps?
3: La tele no va.
1: No sé què ha passat, des de les 6 hasta allà a les 8, que la tele es veia interferències, se parava... engegàvem allò que hi ha parat, allò no havia passat cap classe de revisió.
3: Era voluntat
1: d'ells, i m'explicaves, quan engegaven, allò fins que no s'acalentava, tenia un rato de procés.
7: Interferències a tu,
1: tio.
4: I ara si entres a l'aplicació per apagar en targeta i tarda 3 segons a carregar,
3: Sí.
4: I ara tarda 5 segons
6: a
4: i
6: no s'hi va lento. Jo el que em flipa més en el tema de la ràdio, ara que estem parlant del tema de la ràdio, el tema de la música, no? Perquè avui en dia pots ficar una llista, va fent el seu rotllo, claro, en discos com anava abans i tot això, si has anat ficant un disco.
3: La música està molt la fèiem nosaltres. Bueno, i va fer dos discos.
1: Dos maxis. Però la de la música, dient el que dius tu, teníem, o sigui, teníem un ordre. Hi havia, o sigui, teníem els discos com estan aquí, ordenats alfabèticament, los LPs, los maxi singles, los singles, després van arribar els CDs.
6: Sí,
1: I fins que no van arribar els CDs, llavors teníem dos mobles detrás mateix, que hi ficaves a un o singles que estaven, que ja s'havien posat, i els maxis i LPs que s'havien posat. Llavors teníem marcats d'una forma de que havien discos que no es podien repetir en tot el dia, pràcticament si era un compromís molt lo repeties per la tarda, però després havien aquelles cançons de que també repetíem com a molt una vegada de matí i una de tarda, i això ho teníem molt clar, per això també vam aconseguir marcar esta diferència respecte a altres, perquè després com van començar a arribar les emissores grans, la cançó de moda te la posaven cada hora, la clavaven
7: 40 vegades al dia.
1: Ah, vull dir, nosaltres això ho teníem claríssim.
6: Però que vull dir que era una cosa molt elaborada, no com ara. Era
1: manual.
6: Tenia molt de mèrit.
1: Soltaves el disco a les mans, sí, claro. I alguna vegada, doncs, bueno, dius de paracompte, de que et saltes l'agulla, entre mig de cançó i cançó, en les pletines tenies les falques,
6: sí,
1: que, bueno, les falques aquí el xic s'esplayava les falques, perquè lo sampler, com s'ha inventat, va vindre lo sampler inventat,
3: bueno, i aquí també un germà Pau fent falques i tallant cintes i empalmant.
6: Empalmant cintes.
3: Ell és la veu de les falques.
1: Agarrava uns perreos. Total,
3: home, i Tites van fer estar una Nadal, eh?
1: Sí, van gravar una cançó de Nadal, ho tenim, ho
3: veiem. Entre tots els col·laboradors.
6: Cantant patros?
1: Sí, la cançó es dia Tenim una cosa per dir.
6: Hòstia, això ho hauríem de recuperar, eh?
5: I vau tindre carborrisos, vau tindre carborrisos.
1: La cançó la va escriure un xic, un noi, un amic nostre, que
3: Salva Bel,
1: que era bateria del Zenit. Vull dir, llavors es va agarrar companys de la banda del Zenit. Vam agarrar també els dels membres de l'estudi, els dos que van, un encara està en els Quicos, no? Que
3: és Santi Martorell i Jordi Fuster.
1: Jordi Fuster encara està, i Santi, que eren dos companys de l'estudi, que ell també se'n va gravar els meus discos, i en ells vam gravar esta Nadala, i cantava Andreu Roig, que el cantant, va ser cantant de la Cimarrón i dels Que Tal, que és la veu pràcticament, la veu de veritat,
5: Marron,
1: i després aquí estaven els cracs i fèiem, nosaltres fèiem...
3: Els coros.
1: Tenim una cosa per dir...
6: Estaria bé recuperar-ho.
3: Ja la passarem.
6: Paco, que tu la guardes segur.
1: Sí, està.
6: L'has de ficar.
3: Hi ha videoclip i tot, eh?
1: Sí, va fer un videoclip per a veure el canal caminant així.
3: Sí. Gravacions de l'estudi, quan s'ha
1: gravat.
6: Era un xandall de Tainter.
1: No. Jo me'n recordo que portava la... Me'n recordo de que portava la típica bomber que es portava de moda, sí, de bombes verda, el de dins taronja, sí, sí, més xulo allò com, bueno...

0: este que te va a la ràdio,
1: estava tot emocionat.
0: Com canvia quan vas en un famós, te tracten de vostè.
1: Sí, sí,
0: trobes famós. Taula tot arreu.
2: Molt bé. Avui en tu li sortirà traient pita aquí de la ràdio, eh?
0: Si un dia ho pots provar, és brutal.
1: T'he de dir que lo s'he dit jo que de Caribut també va ajudar moltíssim. A menys el meu nivell personal, perquè també, i Antena Caro era una cosa en què vam aconseguir també tindre mitjans que no haguéssim pogut tindre, música d'importació que sí, econòmicament no es podia aconseguir, sí. I al ser dit jo que de Caribú me la deixaven emportar-me-la durant la setmana i molt abans bé. La portava
0: sí,
1: divendres.
0: Que no ho preguntaves.
1: I abans, no, sí, bueno, ja era així. Sí, vas tindre la sort que em van cuidar molt bé, no? Vull dir, molt bé, no? En tots els companys. I llavors fèiem festes en dissabtes o dissabtes tardes, que pràcticament eren festes d'Antena Caro en els joves, que si no sé què de playboys, que si concursos de
3: discos, conjunts
1: de música, OBK, tots aquests, vull dir que estaven de moda ja quan aquells temps.
2: John Wesley també va ser el que va portar a Batros?
1: Pues no ho sé, perquè vull dir, a Caribú segur, perquè vull dir...
4: A Caribú dos o tres vegades, el vaig veure jo, John Wesley
2: a Caribú, eh?
4: Sí.
0: Canta amb la cançó, Tito, que era de John Wesley.
2: La Robert White.
0: L'has ballat
2: borratxo, sereno, dos milions de vegades.
1: Llavors aprofitàvem i bueno, pues quan no podíem...
0: Hi ha vídeos.
1: Molt es pagava Caribú. Cap de les dues. Una que està allí, que és com un triangle, cinta de casa, la van fer expressament a la festa de Caribú.
0: Any 90, dius?
1: La van pagar... Bueno, el Caribú mos va...
4: Tardes light.
0: La samarreta, dic. La samarreta
4: es veu. Que bonitos años, que jovenets eren.
1: Bueno, després ja empalmava la nit i em quedava després allí, sopàvem i...
4: Nosaltres anàvem al triangle quan acabàvem.
1: Sí, tothom.
2: Perquè tu, Antolí, vas ser jockey també.
1: Sí.
2: I Paco, no.
1: No.
2: Antolí, sí. De Caribú i de...
1: Caribú, de Virtual, del Kiev, del Welcome, del Seaway, a la Ràpita, a la Blau, a la Mina... Vaig estar, més que dit jo que a la Mina, jo estava al Virtual treballant de dit jo que, i quan plegava a les 3 del matí del Virtual me venien a buscar expressament el jefe o el fill de l'amo, Agustí, o son fill de la Mina, sí, a recollir-me per anar allà. Jo no posava música, el que passa és que, vull dir, los ajudava una mica a gestionar, pues bueno, perquè vull dir, van ser els moments de canvi de la Mina, en què la Mina va pegar un canvi, perquè vull dir, la cosa pues, anava més fluixa de gent i es buscava...
0: Sí.
2: Veus Calvo? Ja. Com si que era famós. Ha sigut dijo que ja ha sigut dijo que
0: és una passada, com canviar? Que la gent s'aparta, no has de fer cua.
1: Sí.
3: Bueno, i no m'ha explicat també que al principi la emissora només anava de tarda.
1: Mm-hmm.
3: I clar, volíem fer més programació. Llavors vam fer un conveni de col·laboració en Ràdio Joventut. Ells emetien de matí, nosaltres connectàvem en Ràdio Joventut, i quan nosaltres fèiem per la tarda connectava a Ràdio Joventut en nosaltres, i així vam estar uns quants anys. I després ja com es van fer el contracte ja vam fer tota la programació en nosaltres. Mm. I després també vam crear MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, vam fer una associació, ens vam ajuntar totes les emissores, fèiem programes conjunts,
0: o sigui, també vam fer...
2: Això m'ho va comentar i m'ho va explicar Lluís Torralbo quan va vindre a fer un directe, m'ho va explicar, fèiem això, no sé què.
1: Sí, de fet, de les 9 que van acabar sent, les 6 primeres fundadores, ell va ser el primer president que va veure MUTE i ell feia els informatius. Jo portava el tema dels musicals, que primer es feia una llista que es deia 25 viniloplàstics aquí en Antena Caro, i llavors la vam transformar per MUTE i es deia 25 sud-hits. Mm. Llavors la vam portar allí. Llavors, lo bo que tenia això... que és que quan hi ha a un és la força de 6 o 9 emissores, no és com ara, que ara és més fàcil la música trobar-la o tindre-la. Eren físic. I les discogràfiques, la promoció, que eren aquelles cançons, el single típic que et regalaven, que per allí n'hi ha un munt, al quartet este de l'Almacén, no... havies de caure-li molt bé el de la discogràfica perquè no havien còpies per a totes les emissores que havien a Catalunya. Primer teníem un noi de Deltebre que estava estudiant allí i ell se n'encarregava de fer la volta. Si els anaves cada dijous que sortia la música allí a buscar els discos, genial.
2: L'aconseguies.
1: I després s'ho va deixar i teníem un problema i doncs, bueno, solucionem, no? Vam agarrar, vam tindre un acord en MRV, aquí a Tortosa, en Toño, on estava Toño que ho portava, i Toño genialment va dir, diu, vols fer un preu super, super, super bo? I sí, preu tancat, i abans jo trucava a les discogràfiques i me dien, sí, tindré promoció, pam, pam, pam, pam, li dia al de MRV, on des de MRV anava a fer el
0: reloj,
1: i ja agarrava els sobres en tots els teles nostres, però si no...
3: Però no hi havia còpies per a totes les emissores.
1: Tu saps el que es tindria que anar a Barcelona a buscar la promoció, era impossible.
0: I ara mateix...

0: Desfixo, enviar, aquí, pam...
1: No, ara ja, ara França se va inventar un sistema que era a través de Ritmonet, que les discogràfiques penjaven una espècie de núvol les cançons de cada setmana, i llavors ells t'enviaven l'enllaç per a tu poder-les per a les ràdios tindre-les, vull dir,
2: per a tenir-les abans que ningú.
1: Claro,
2: vull dir, promoció de...
3: Tu ten en compte que abans la música compraves un disco perquè sortia nou cada mes, i quan compraves un LP l'explotaves, ficaves totes les cançons, sí. Ara no et dona temps, perquè cada dia surten cançons noves, cada dia. No te dona temps.
1: I mos han fet una mica així, també, que, molt exigents, i els 10 segons ja mos cansa una cançó.
4: I ja la canviem.
1: Llavant l'escoltaves per la cara a la vida i ja està de canto. Si com veu el disco.
3: No havia res més.
4: I allà ves la cinta.
0: Jo me'n recordo des de la colla que un se compra la cinta d'escape, que l'has avorrit ja, no, que la vols ja? Sí, deixa-me-la. Buah, i et col·legat i saps que podies estar a casa escoltant en aquella època escape, per dir alguna cosa, saps? Te les daves que no podies gastar.
1: I bueno, i el que ha fet tothom, jo... Era jo el tema de la música, com a músic no he sigut mai, però la música dins l'he portat ja de molt petitet, perquè jo recordo que en 6-7 anys ja tenia la ràdio d'estes que portaven aquell forro de pell allí col·locada, i va arribar un punt en què ja la sofisticació i ja la tecnologia punta i totes les investigacions meues, ja sabia a quina distància posa el micròfon del caset,
3: enormes
1: les cançons, i sonaven malament, sí, perquè sonava rallos per la qualitat, però bueno, però sonaven bé perquè vull dir, estava a la distància.
2: Ja era la idea, ja tenies la idea.
1: I jo me'n recordo que la gent mostra el que dius tu, no? De populars, més d'una vegada trobar-te algú pel carrer dir-te, xac, tu, a veure si parles menys, quan dius que grava les cançons.
4: Sí, perquè mos esperàvem en lo botonet rec i de dir, a veure quan acaba de parlar, a veure quan acaba, i sempre enganxàvem la cançó, començava.
2: Sí. Jo me'n recordo...
1: Intentant no ser-ho massa, d'això.
2: Jo me'n recordo de ràdio i de Kona,
1: Sí, sí.
2: Gravant totes les cançons que ficaven, trucava la gent i diria, sí. Fiqueu més de cançó per al de cumpleanys de ma mare, no sé
1: sí,
2: quan.
1: Sí.
2: Aquí allí esperant.
4: Claro, no dit el botó.
2: Per aconseguir les cançonetes.
1: Però és això ho dient abans, on te la ficaven sencera. Nosaltres el que fèiem era quadrar, que es diu quadrar una cançó, que és el que et deia, tu ficaves la cançó des del principi, n'hi ha que tenen una introducció més llarga i una més, o més curta, o ja comencen cantant. Si comencen cantant, el que fas és parlaves sobre una espècie de base o sintonia curta i la soltaves, i si no, doncs parlaves fins que començava a cantar. Això era un bon presentador de ràdio musical. Que quan tu acabaves de parlar cantant, començava a cantar.
4: Però de totes formes, tots tenim una cinta. Això que diu ell, que mos esperàvem en el botonet de
1: sí,
4: tots
1: sí.
4: Tenim una cita, que surt. Surt el locutor en algun moment o altre parlant.
1: Però estaria bé fer una crida si algú té cintes on sortiguessin nosaltres dient qualsevol disbarat. Vull dir que mos...
2: També que fas algú deu guardar cintes.
4: Jo tinc una caixa sencera a casa.
2: Ah, sí? Jo no sé si en tinc de cintes.
4: Jo sí, que tinc, ja ho crec que en tinc.
1: De l'anècdota, espera que tenim notes i coses. Espera que aquí... La primera setmana jo ho has contestat. Bueno, la Unitat Mòbil ha dit que no vam tindre una al principi, però després a una ofrenda em van portar la nostra pulla, vam tindre una altra, que era la de son pare de Quico, que tenia apuntat. Una SEAT era una
5: Esperada. Terra.
1: Sí.
5: La Terra.
3: I la pulla va ser Montse Rodríguez.
1: Sí, era una SEAT Trans Terra de color lila. Sí.
3: En l'antena dalt de la...
1: Tu, no?
2: Sí. Més ben agarrada que la de la...
0: Tot això anava en la bateria de la Terra. Tota esta tecnologia que portava a l'antena, bueno, i això...
3: Era paripé tot. Per sortir la
2: pena.
3: Sense connectar el cable.
2: Per donar visió, que vegués la gent.
0: Quan jo vaig a l'ofrenda em fico la camisa. És per a que em veguen ja.
1: Pensa que el que et deia de la tecnologia està aquí en punt de pensar de que teníem un sistema a través del telèfon mòbil, que abans eren aquells telèfons mòbils, de que marcàvem un número i automàticament l'emissora s'engegava un reproductor que havia de reserva per a que si es paraven els aparatos, si s'anava la llum no es podia, però si es paraven els aparatos poder ficar música immediatament. Sí, sí.
0: Això són ja 10 anys després, ja, vinga, que hi hagués mòbils i pogués fer les trucades, ja estem passant, sí, no?
3: Era un kit que muntaves i ho connectaves al telèfon de l'emissora. Llavors tu trucaves en aquell número, t'esperaves que fes 8 contestacions, llavors sortien uns pitos i podies enxufar i parar quatre coses. Depèn si fes un sí o un no.
2: És tecnologia, és tecnologia.
0: En aquell moment, tu, nostre senyor, enxufant la ràdio des de
1: des de casa. Era una trucada de telèfon.
2: Quan feien això, segur que ja pensaven, ojo la tecnologia,
3: Perquè, clar, els compacts es ratllaven i quan tu tenen, ves que estava ratllat, trucaves, canviaves.
2: I el problema és quan s'enganxen un vinil o el que sigui, quan s'enganxava, que es quedava el puntet aquí a l'agulla, pap.
1: Però el disco estaves tu, alguna vegada també ha passat, vull dir, potser érem joves i havia de sortir la nit abans
2: I els CDs també, s'enganxen a vegades a algun punt allò que va saltar.
1: Per això jo no sé què deien, tac, tac, tac, tac.
2: Sí, sí, sí.
4: Els CDs, en pasta de dents.
1: En dissabte...
4: Recordeu de la pasta de dents?
1: Sí, però...
4: Ah, no, però ho refregaves en una esponjeta en pasta de dents.
1: I algo salvava.
4: Sí, un o dos dies que aguantava.
2: I jo ja he arreglat vinilos al forn. Ficant-los al forn.
4: A la caldoreta.
2: Me s'havien quedat dins el cotxe i es van deformar tots de la caldor.
1: Ostres.
2: I els vaig tornar a ficar al forn planets per a tornar-los a ficar llis.
1: Bueno.
2: I per arreglar-los a vegades en gel. Agarraves gel un cubito o si saltaven i el fregaves ben gel i igual, si tenies sort, l'arreglaves.
1: El dissabte de matí teníem el programa que hem tingut més temps en duració en un sponsor, que era de Clam, botiga de sabates, una tenda de sabates, sí. I ficàvem 30 minuts de música. I llavors presentàvem entre les novetats més o menys més destacades de la setmana, i l'anunci de Clam entre mig, i anaves dient, presentaves, i anaves dient coses, i la falca. I jo me'n recordo que, com no teníem encara mitjans per a poder-ho fer gravat i tot el tema, doncs era en directe. I més d'una vegada se feia l'hora de Clam i com a que diu pràcticament arribaves justet perquè avui t'havies adormit, doncs perquè eres jove, o acaba de fer Clam perquè dius hasta Clam aguanto, acabes les 12:30, s'acabava i a la millor feia ràdio hasta les 2 del migdia, ficar música i despertar-te del clac, clac, clac, clac quan s'acaba el disco, que estava tocant perquè t'havies quedat així. Què ha passat?
0: Quant de rato fas, eh?
1: Sí, sí,
3: no, hem fet coses molt xules.
1: Sí, sí, que
3: gravar anuncis, vam gravar a l'emissora vella, a l'Ajuntament Antic, un anunci per a Construccions Major en lo canalero, va vindre el canalero en la seva rondalla als estudis d'Antena Caro, i allí gravant, tocant lo canalero, i cantant lo canalero, anunciant anuncis de Major. Vine a Construcció, lo millor material. Una passada.
2: Bé, xulo.
3: Una passada.
1: I els Nadals, pues, bueno, eren
0: era justo, eren, el justo,
3: Justo Molinero no, però Josep Conill van tindre,
1: Sí.
3: Se va crear el que ara avui en dia és la xarxa. Abans era com ràdio Catalunya, Ona Municipal, com ràdio. I Josep Coní va fer un programa a través de Com Ràdio, nosaltres connectàvem i vam fer també fem de corresponsals. Totes les notícies que passaven a les Terres de l'Ebre les enviàvem a Josep Coní.
0: Lo Víctor Sorribes d'ara.
1: Dalt a la taulada, un Nadal. Només se mos ocorris plantar un arbre de Nadal luminós, així de xulós, en tubo d'este
3: en manguera.
1: De manguera, esto de LED.
2: Sí.
1: No, LED.
0: Era
1: el que era. I més xulós, nosaltres com colla de coco, allà un arbre de Nadal, i tothom quan vinia pel carrer Major ja veia l'arbre.
4: Mira
2: els sonats en Tenacaro, Mira els sonats en Tenacaro.
1: Les parabòliques per a connectar en la com i d'això, les parabòliques porradetes totes.
3: En llumetes.
1: I l'emissora apareixia una nuclear, no podies entrar. L'Obelén, que anàvem a agarrar l'arena, doncs, pel primer lloc on trobàvem una obra, doncs per favor, mos pot cedir una mica d'arena? Va, sí, agarrar una bosseta i quatre pedres, no sé què, cada any molt Belén era obligatori, i totes les guirnaldes i que no sé, hem sigut molt exagerats sempre, però perquè mos...
2: Jo em pensava que només era Paco, però veig que éreu tots uns malalts.
3: Mos retroalimentàvem.
1: Jo et diré una cosa, i això, en això ho he parlat moltes vegades, som molt pareguts, però som molt diferents, i això és el que mos ha fet fer, perquè bé, hem estat 37 anys junts,
4: que anàveu compaginats, on no arribava un, arribava l'altre.
1: I saps què passa? Que cadascú va saber agarrar la seva banda, i portava més la part informativa i jo més la part musical, i no mos xafàvem la guitarra mai d'una a l'altra.
3: Alguna vegada mos amagàvem algun disc o alguna cançó que era xula perquè no la fiqués,
1: sí.
3: Els dos,
1: També t'he dit...
4: No trobo el disco,
1: també t'he de dir que quan va sortir el Mambo Number 5 de l'Uvega, nosaltres vam ser els primers en tindre, vam tindre una xiripa, vull dir, bueno, sort que tens, i la no cal desvelar els secrets, això som secrets professionals, sort que tens, i teníem, només la teníem nosaltres. Bueno, la comencem a posar per la ràdio, i clar, com la cançoneta, vull dir, només escoltar-la ja era un trallazo, vull dir, ja...
3: Mambo.
1: Fent cola dels locals de les Terres de l'Ebre, fent cola que per ser cas més d'un els hi podíem gravar una cinta de caset per a poder posar el Mambo Number 5, perquè no el trobaven a cap lloc, no l'havíem aconseguit d'importació.
3: I ho fem gratis,
0: Mira, però parlaré. La gravo gratis, però parlaré.
1: No
2: mos ha volgut contar com la va aconseguir.
1: No ho direm. És secret professional. També hem de dir que més d'un conjunt i orquestra del moment, també mos venien a l'emissora, perquè com estàvem molt al dia en el tema musical, per a fer el repertori, i se sentaven nosaltres mentre estàvem fèiem ràdio, tot un matí, i anaven escoltant les cançons i anaven apuntant les lletres dels CDs, perquè els CDs llavors portaven els llibretins i anava la lletra de cada cançó.
2: Sí.
1: No és com ara, que això ja estava tot molt ben treballat, i venien i s'apuntaven la lletra i la cançoneta i se l'estudiaven. I
3: els altres que venien eren els d'Esgae. també.
2: De quan en quan a picar la porta, eh?
0: Com Ramoncín en directe.
3: Se mos presenta, un dia un xic, se acredita, mira que sóc desgà i tal, me puc quedar aquí el matí, que apuntaré les cançons que aneu ficant. I se quedava allí i anava apuntant.
5: Sí, se sentava a un costat i ella apuntava tot el que ficaves. I després a migdia diu, i ara me'n vaig a dinar, me pots deixar-me tres recopilatoris?
3: Apuntaré.
5: Dic, què ficaràs a migdia? Dic, home, jo me'n vaig a dinar també. Dic, què ficaràs? Dic, tres recopilatoris. Dic, pues aprofito i així, clar, també el pobre havia de dinar. I apuntava, dic, què ficaràs? Este sencer? Dic, pues sí, pues venga, apuntava.
3: Tu quina tecnologia.
5: I se n'anava, però los apuntava, cada cançó que posava, l'apuntava a mà, a mà, eh?
4: Era de per demanar los diners, per supòs.
5: Bueno, s'havia de pagar i aguantés, bueno, i suposo que ara només paga, no?
4: 25 euros al mes me van demanar.
5: Sí, sí.
4: Per ficar el Telenotícies i la tele.
5: Ah, sí, sí. Pues, sense informar ningú.
4: No, no, ja l'he
5: dit. Ja els llegiré el diari.
4: Perquè vindrà un inspector, perquè t'enviem una carta, la carta me la va enviar, i em va dir, no, no, perquè et vindrà un inspector i et multarà. Dic, pues mira, saps què et dic? Que m'espero que vingui l'inspector i acte seguit, quan vindrà, desenxufaré la tele.
5: Han presentat les pubilles durant no sé quants tropecientos d'anys.
0: Ara ho sé, una altra rivalitat.
5: Les ofrendes, bueno...
0: bro, tita.
5: Han tingut... Això sí que m'agradaria, si tenim, sí. si tenim temps, anem bé, sí. De temps o no? O no anem bé? Han tingut 7 regidors.
0: 7 regidors?
5: I 3 alcaldes. I... M'agradaria nombrar-los a tots, no? Perquè és que s'ho mereixen. El primer que vam tindre era Juan José Cid, costa un any, del 87 al 88.
3: Socialista.
5: I este va ser el que ens va obrir literalment la porta del Colomar per a poder treballar, no? Després vam tindre el 88 al 91 Miquel Castelló, que en ell vam aconseguir una mica ja el tema de tindre una partida econòmica per a l'emissora. Vull dir, tots, jo penso que de tots, evidentment, tens coses que dir perquè tothom són perfectes, però de tots tenim una cosa molt positiva que dir, no? Després vam tindre el 91-95 Eduard Fornés, lo de la pastilleria Xavimont,
4: sí.
5: Que este va ser el que ens va impulsar per a ser treballadors d'Antena Caro. Vull dir, en ell van començar a tindre els primers contractes com a treballadors. Després, del 95 al 2003, vam tindre Xescotrullent. Xescotrullent, ell va ser el que se'n va encarregar de que aquesta emissora fos el que ara és, no? Vull dir, gràcies a ell, s'ha fet aquesta emissora. Del 2003 al 2007 vam tindre a Toni Lara. Ell se'n va encarregar, en ell vam fer el canvi del logotip d'este que portem, bueno, d'este que porta jo aquí.
0: Moltes
5: i també
0: gràcies.
5: el tema de la pàgina web. La pàgina web d'Antena Caro va ser en ell. Després ja vam tindre del 2000...
0: AntenaCaroTerra.es era...
5: Sí. Després de Toni Lara va vindre Jordi Bausells, que Jordi Bausells el vam tindre fins l'any 21, i va estar 12 anys. És el regidor que hem tingut més anys. I en Jordi Bausells és el lloc on... Ara, Antena Caro pega el canvi cap a Roquetes Comunicació, no? Vull dir, Antena Caro, vull dir, vam dir, se convertís ja en Ràdio en Colors. Per què? Perquè abans ja vam començar a ficar el vídeo, a començar a ficar les fotos... En ell, vull dir, vam fer...
4: No, ja no, era només musical.
5: Correcte, aquesta evolució. I després vam tindre l'actual alcalde, vam tindre 2 anyets, mentre estan va ser regidor, i en ell, clar, no, va portar la continuïtat. Tampoc el seu alcalde no vam tindre massa temps de tindre'l com a regidor, però ja va ser alcalde. Però vam agarrar la pandèmia... I en ell la vam gestionar, bueno, si mai li pregunteu, van ser dies, bueno, doncs, molts de dies, en què es treballaven moltes hores perquè havies d'anar informant constantment a la gent, i bueno, pues, s'ha de treballar moltíssim. I després Jordi Puig, que este avui jo no el puc valorar perquè jo com a regidor no l'he tingut, a Jordi. I com a alcalde, Mariano, que va estar 20 anys, no cal explicar-les perquè mira el munt de coses que hem dit, Mariano, vull dir, 20 anys, mira si em va fer de coses. Paco Gas, que també s'ha de dir que des del primer dia, inclús quan encara no era ni regidor, me sembla la foto que surt de la inauguració, o ja era regidor, però és igual, molts
3: no,
5: anys.
3: No.
5: Des del
3: primer... Llavors estava per Catalunya Lliure.
5: A la foto, d'inauguració que hi ha de Mariano i de son germà, a la minut, activant, ja surt a la inauguració, estava Paco Gas. Imagina els anys que porta, ja vinculat a Antena Caro, i sempre... l'hem tingut al costat en tot el que han fet. I ahí van, pues, bueno, Ivan, que és des de que Paco, des de que és alcalde, està ara, pues, tres bueno. Quartos de lo mismo, bon. Com has dit tu abans, no?
0: Sóc que sí, som amics, Ivan, i Ivan, ho sap tothom.
2: Que bo.
0: Pues, després d'esta història espectacular de 39 anys que han passat d'estar dins d'una tenda de campanya.
2: Increïble.
0: A ficar música en una trucada del mòbil.
5: Mira com esteu ara,
0: no podes queixar,
2: Increïble.
0: Abans d'anar a la ronda flash, podria ficar la cançoneta, que segur que ells la van dir a ficar més d'una vegada.
2: Què vols ficar?
0: El último de la fila,
5: yep.
0: Com un burro amarrado a la puerta del baile.
3: I tant.
0: Un espectacle.
2: Jo te la busco i te la fico.
0: Fotelitito.
2: Vinga, va.

0: Que bona,
1: no es pot dir
2: aquesta cançó s'ha escoltat per les orelles i ell per la cintura.
1: Jo te puc dir que els he vist més de 6 vegades, 6 segures, ja no te diria que alguna
2: vegada. Es van tornar a reunir i...
1: Sí, sí,
2: que... espectacular.
0: Molt bona, eh?
1: Sóc bastant, bastant
2: el que dieu abans dels paperets i això, doncs no he tornat poques vegades de l'AUB, del càmping de l'AUB, escoltant això i en la cinta, la caixeta de l'última fila, les cançons, com se diuen.
1: Correcte, un, dos, tres. Després van evolucionar les cintes de caset, que ja eren desplegables també, també que havies de tindre la vista superbona perquè va veure el que ficava allí, però ja anaven també les cançons.
2: Tito, foli la ronda flaix.
0: Anem a ficar-nos una miqueta en...
2: Que avui hi ha sorpreses.
0: Ah, hi ha sorpresa avui?
2: Sí. Vinga, va. Va, va. Tito, com avui tenim dos superestrelles, ha preparat una ronda flaix de superestrelles per a los mortals, la gent de peu, sapiguessin el seu dia a dia de les superestrelles.
0: S'havia de fer alguna especial tenint-los...
1: Del nivell, del nivell.
2: A part de que podria anar dient que sóc amic vostre, no?
0: Podria dir. Clar, no. Vas augmentant la teua, el teu círcul d'amistats.
2: Cinc seguidors més a l'Instagram.
1: Sí, sí, sí. Vinga, va.
2: Espectacular.
0: A veure, sorprèn-mos.
2: Són 10 preguntes. Contestació primer Paco, després Antolín.
1: Vinga, va.
2: La segona Antolín, després Paco, farem així.
1: Vinga, va. Tu senyales aquí al parell perquè me perdo.
2: Paco.
1: Bueno, va.
2: Què vas fer en el teu primer sou?
3: Ostres.
2: Què et vas comprar, el teu primer sou?
1: Jo sí que me'n recordo, si no se'n recorda.
3: Segur que vaig dir que comprar música per a la emissora. O algun aparell, segur. Segur, segur.
1: I un vídeo estèreo.
2: Un vídeo estèreo?
1: Un vídeo estèreo, Sony. Sí, sí, me'n recordo com si ho fos avui. Anar al de Prades a comprar-lo, un vídeo Sony estèreo que era la bomba.
2: Igual valia 50.000 pesetes.
1: Més.
3: 140.
2: Sony, dius, claro, Sony, més ja.
1: Sí.
2: 140, i si va ser en els dos primers sous. 140.
1: Sí, perquè tenia les Tauris, però vull dir, sí, me'n recordo. Sí.
2: Antolín.
1: Digues, va. Treu-li la N al final, si no et sap mal. No per res, perquè sona campana, Antolín.
2: Antolín. Vale, és que tinc un problema en la parlar i sóc molt sensible en ell. Si no me'l pots... Antolín.
1: Digues, va.
2: Antolín. Damunt de la mesita, què trobaríem ara mateix?
1: Ara que trobis damunt de la mesita, Kleenex.
2: Kleenex.
1: Però no per cap motiu, perquè ja està molt constipat. Ah, Kleenex i Vicks Vaporups.
2: Anava a dir que dorms tot sol, però...
1: No. Vicks Vaporups.
3: Taps per a les orelles.
2: Sí o no? No vols sentir
3: parlar.
2: Pels
3: veïns.
1: Ah, pels veïns, sí, perquè ojo el que dius, que tenint-ho, sí que dormiràs en taps.
2: Els empotradors tenim problemes, els veïns, perquè sí,
1: és el que
2: jo ho sento.
3: O quan fa vent, també,
1: te sento allò des de casa meva, imagina't. Això ho ets vols.
2: Nati, tu no em sents, però queda no res per dir.
4: No, jo no puc parlar tampoc, jo d'aquí 4 dies, jo esta setmana ja van començar les festes de Jesús. També tinc taps de les orelles, a moltes.
1: Sí, sí.
4: Que les festes de Jesús me m'agraden.
2: Paco, quan va ser l'última vegada que vas plorar?
3: Ostres.
0: És bona aquesta, eh? Calu, t'ho has currat, això.
2: Tinc, són superestrelles.
0: No.
2: Superstars. Que s'ha dit tot en anglès, superstars.
4: Superstars.
3: Pues... quan se va morir meu pare?
2: Fa?
3: El 2020.
2: Joder, tio.
3: El 2020, a la pandèmia.
2: Que ets d'acero inoxidable o què, tio? En serio, no plores, no ets sensible? No has vist Titanic? No.
3: No. Bueno, però tu has dit plorar.
2: Sí.
3: No allò que et cau una...
0: Emocionar-te, no. Plorar.
2: Sí.
1: Jo plorar de plorar ho he sigut tot, o sigui, molt poc ploron. Tinc este defecte i és dolent, perquè ho hem de ser mica a dins i ho passo molt malament perquè m'hi fa mal tot. També va morir possiblement el mes, va ser morir mon pare, però vaig tardar igual 4 o 5 mesos a plorar. Aquest és el problema, vull dir que mentrestant va passar, és com si estigués anestesiat, ni a l'enterro ni res, però al cap d'uns mesos, me recordo que estava al lavabo, aquí estava la missa treballant, i vaig anar al lavabo, i no sé què tenia, i de sobte vaig petar i vaig vindre plors. Ara, plorar per plorar, qualsevol pel·lículeta ni que l'hagi vist 25.000 vegades, m'emociono. I avui, exactament, t'ho puc dir, no fa gaire, he vist un vídeo de, no sé si l'heu degut veure per les xarxes, un xic que toca el piano, si li arriba sempre algú i li diu, escolta, pots tocar esta cançó?
4: Sí, canta.
1: I era un xic que estava tocant el piano, i era una noia molt joveneta,
4: cega. Sí, senyor.
1: I veient el vídeo m'ha emocionat de com cantava, i la gent com reaccionava, no, dic, i m'ha emocionat. Sí.
0: Jo ja ho vaig dir.
4: Canta quina és, la de Voilà. Sí,
2: tu així, Paco, no has tingut una d'aquestes.
4: Sí, senyor.
2: Al final de Stranger Things, quan així no has plorat.
1: Home, Stranger Things no has plorat, no, però...
3: emocionar-te, el que dius, eh? Sí, segons quines escenes, segons quines... Sí,
1: sí, sí, no, sí, jo sóc, sí, en pel·lícules sóc molt d'emocionar-me, eh? Sí. I m'agraden les comèdies romàntiques, m'encanten, eh? Vull dir que jo no en tinc cap de problema. Sóc... M'agraden.
2: Tenen els crios grans, perquè veus a tele, tenen els crios grans.
1: Sí, bueno, m'agraden també les pel·lícules. És que ahir igual, però mos agrada molt el cine, no? Llavors, igual sóc capaç de veure una d'acció del que vulguis més exagerat, a veure una pel·lícula, doncs, bueno, 8-4 bodes i un funeral, i allí ja, mira, que té anys, no? I caure la llagrimeta, doncs, bueno, sí. Bueno, sóc un sentimental, que he de fer, no puc evitar-ho, romàntic.
2: Qui va ser l'última persona que et va sorprendre, que et va fer riure? Diu, hòstia, no m'ho esperava. Esta, no digues jo, calo, perquè sí, ja sé que no t'he fet riure entre el dia, però algun tio una persona, hòstia.
1: Això és difícil, perquè és que sí, jo m'enric molt. Ah. Sí, sí, de no res, és que tinc aquesta virtut que m'enric de mi mateix a vegades, no? Vull dir que no, sí.
2: Però a la gent li fot ràbia que sigues feliç, eh? Para compte, pots tindre problemes.
1: Jo, sí, n'he tingut, sí, n'he tingut. Veus? Però vull dir, però jo no puc dir-te personalment en qui, però sí... Perquè, per exemple, de matí a les 7 del matí entrenem 3 dies pel matí i també m'hi fot l'entrenador que els 5 o 6 que entrenem, no saps qui se'n fot, qui se fot més d'aquí. Estem constantment menjant-nos i estem partint-nos el vítol tot l'entrenador.
2: Florentino, per exemple, jo vaig ser Florentino. El dic que em va fer riure així. I no m'ho esperava, va ser Florentino.
1: És tremendo, Txec, ho és tremendo.
2: Bueno, vaig agafar crispetes. No, no?
1: Esta, ja et dic, és més complicada.
2: Quan plegueu, què feu? El plegar.
1: Al plegar?
3: Al plegar, jo vaig i trec la gosseta a passejar.
1: Jo normalment el que intento és arroplegar-ho tot perquè tinc un desastre, però el que faig normalment és dutxar-me, vestir-me, com si vol.
2: Vale, directe a casa.
1: Sí. No, no, sí. És que jo treballo des de casa ja. Cal treballar des de casa.
2: Abans... Acabat l'emissora a baix, l'antena a dalt...
1: No. Què passa? Que ja és... té els desavantatges, però té els desavantatges, no? Perquè has plegat de treballar i l'únic que fas és canviar d'habitació, no? Ja està.
3: Fes la volta a la cadira, ja.
1: Sí, ja he plegat.
2: I quan vos desperteu, el primer que feu?
1: Jo somriure i jugar al gos.
3: I jo trobo el gosset.
1: Sí.
2: No és el mòbil o
1: el mòbil, jo sóc d'aquelles persones que no dormen ni en rellotge, i com els rellotges d'estos smartwatch els ha ficat sempre a carregar i històries esterrades, i potser sí que dura més dies, però jo sóc molt metòdic, no m'agrada anar mai en la bateria baixa per cap puesto. Llavors, de nit com egito, ho fico tot a carregar al despatxet que tinc, muntat per a mi, i llavors a l'habitació entro sense mòbils, només entro alguna vegada si me veig que sé que no tindré son, o a lo millor vas a sopar i notes una mica pesat, i saps que si et gites no dormiràs bé, llavors si me poso música, i entre les diferents playlists que tinc l'último de la fila, evidentment. Jo sóc molt fan, en canvi la meva parella no gens fan. Però
0: millor així que no faig el primer a fotre's un cigarret.
1: No, fa molts d'anys que no fumo, no, molts d'anys. De fet, l'emissora antiga, no vam deixar fumar mai dins. Al principi potser es fumava, vam dir, però fora.
2: Ara sí que es pot.
1: I es fumava a l'escala.
0: A més, se fumava al metge, no passava res. Per fumar a la ràdio.
4: Sí.
2: En el que estaves dient, la següent pregunta és, quantes hores podeu passar al mòbil al dia?
1: Al mòbil?
2: Al dia.
1: Jo poques.
3: Jo també.
2: Poques, que són 6?
1: Menys.
2: Un quart del dia.
3: Que va.
1: Jo depèn perquè per la meva feina a vegades tinc que estar-hi, però vull dir, per treball.
2: Pensa que ho podem veure al mòbil, eh? Que
3: si ho diguessis a la pantalla de l'ordenador, sí. Però al mòbil, per arruititejar el que publiquem.
1: Correcte.
3: I
1: vull dir, més que per un tema de xarxes de xafardejar, és per temes de feina, però vull dir, davant de l'ordenador, que et diu ell? Vull dir, jo em puc tirar... Pues 12 hores i pràcticament parlo d'una espera a dinar, que després me se queden els ulls com se me queden.
2: Però l'ordinador, el mòbil
1: no.
2: Però que l'ordinador també està al mòbil, no, també estic al WhatsApp, no,
1: però és l'únic que tinc del mòbil. Vull dir, bueno, sí, Instagram això també ho tens allí, perquè si tens que publicar o tens que mirar alguna cosa, però és més còmode pel mòbil, perquè per l'ordinador encara Instagram no acaba de...
2: Però si teniu l'Instagram i perdeu un minut en acceptar Calo Barra i Samarà.
1: Vale, m'has enviat ja la petició?
2: No, m'has de vindre tu. Sóc més famós jo, ara.
1: Ara ets vistat, tens raó.
3: Que ja m'has entrevistat i m'has famós.
2: Vale. Quin va ser el primer cotxe que us vau comprar?
3: Un Seat.
2: Seat què?
3: Ibiza.
2: Ibiza?
3: 1500 GLX. Negre. Toma allà.
2: Jo... Color?
3: Negre.
1: Jo també negre.
2: Pensava que m'ho dia a mi.
3: No tenia aire condicionat i me vaig tindre que ficar un ventilador d'estos xicotets.
1: I es va pegar-se a l'Ibiza, el morro a pegar-se a los leds del cotxe fantàstico. Sí. I vivia a l'emissora i feixia Michael Knight. Hola, Paco,
3: uns bons altaveus per escoltar en Terracaro.
1: Això sí que ho he tingut sempre, he sigut molt delicat pel tema de la música. I un golf negre.
2: Un golf negre?
1: Sí, t'he de dir.
2: Però si éreu grans, quan vau tindre cotxe, tampoc me la tant.
1: Jo reconec que no m'ha agradat mai conduir. No? I em va costar, no. me va costar. Vull dir, de fet, ara, si conduïs és perquè tinc que agarrar-lo expressament. Si no, vaig a la moto tot arreu, i si puc, anava sempre de paquet, o quasi sempre. Perquè no,
3: jo,
1: no,
3: abans no de cotxe, vaig tindre una Vespa.
2: I ell era famós, portava el xofer, que ara tot venien a buscar. Literalment recordava que anava a la limusina, és veritat. L'autobús, i nosaltres tindrem la limusina.
1: L'autobús, una vegada... Ton pare encara és pobre, t'estigues, en deu riure ara. I t'hi diré per què. Perquè estava ja visit d'entrenador, quan estàvem al Roqueteng, i un dia arribo, no res. Jo era el delegat, imagina, vull dir que és el que està al costat de l'entrenador, i arribo, no res. 30 segons tard, i l'autobús estava arrencant. Mira tu que li costava parar. I ton pare, tots els de la Junta, pegues que bé, que no. I si vols, no sé qui va ser que em va portar-me, i hasta que vam parar l'autopista... al Medol a fer el cafè,
2: al Medol
1: seguint l'autobús, sempre que veig el Xavi li recordo, és pixa de risa.
2: Baixebre, Hospitalet i Medol, se'n van saltadora.
1: Diu ja t'escarmentaré, no vaig fer tard mai més en ma vida ja.
2: Algun polític, sigui o no sigui de la teua, que digui, hòstia, mola este polític, que et podria arribar a mirar algun polític?
3: És que a mi la política...
2: No?
1: Jo crec que... Perdó, perquè el costi va encara en lluny. Jo crec que si estem parlant de polítics d'alt nivell...
2: Sí.
1: Polítics d'alt nivell, jo per a mi, Felipe González, per a mi. M'explico? Vull dir... Bueno, pel que va representar en aquell moment, vull dir, la transició, els canvis, bueno, Adolfo Suárez també, vull dir, són totalment ideologies diferents, Adolfo Suárez també, vull dir, a més m'ha agradat molt i aquesta època, no, de la història de la península, vull dir, però de vegades no, de polítics.
2: Tito Paco, una Cospedal, una Esperanza Aguirre.
0: Paco diu passo palabra, m'apareix. No? La cara que fa diu passo palabra.
2: Mm-hmm. Jo veus...
3: A més que els polítics...
2: Jo veus, tot i que no soc molt del seu rotllo, este Illa, mm-hmm, és un tio que està allà, ho farà millor pitjor, però ni Illa critica, parla normal, Illa, no es foten problemes.
1: També és d'escancou bé. A més és de l'Espanyol, per tant, millor que millor.
2: Ja, pobre, és veritat, no ho recordes.
1: És una gran virtut, vull dir, per tant, vull dir, ja està. Sí, i cap problema.
2: I per última, quants punts al mes, partint de que un pajot és mig punt i un polvo és un punt, quants punts al mes? I he parlat de les vostres dones i sé la veritat, eh?
1: Sí, vinga, va, veiem.
2: No, us dono l'oportunitat de...
3: Va, entre 5 i 10, va.
1: Sí.
2: Està... És d'aquell, de Broncano, què? De Broncano, la faixa de Broncano.
1: De conformar-te, de Broncano. Sí. Deixem-ho en un 6.
2: 30 i pico, i quasi tots són millors.
1: Millors.
2: Tots són
0: millets.
1: Deixem-ho en un 6.
3: Sí, en un viant.
1: I ojo.
2: 6 punts.
1: Sí, 6 punts.
0: Què trobes, està bé?
2: Sí, a més són... un pajot a la setmana i un polvo cada 2 setmanes.
1: me quadra o un al mes i lo de més. Trobo que has fet els teus càlculs,
2: però... Espera, que miro el que m'ha dit la seva dona.
1: Vinga, va, què t'ha dit?
2: M'ha dit 6 i mig ja. 6 i mig, no te recordes de l'últim.
3: Així estaves trucant quan t'has anat a l'habitatge.
2: El que he fet allà dins és confidencial.
1: És tremendament tremenda.
2: El teu té 2 xifres. Els teus punts són 2 xifres. Igual que ell era un 6, els teus són 2 xifres. Segons la teva dona.
3: Ai, mare.
2: Quant diries tu que de punts al mes?
1: 324.
3: 11, va.
2: 11. A veure què va dir la seva dona.
1: A veure, 14. Va, 14. Arrendit un i jo.
2: 32 i mig.
1: Sí. si és i mig, si és i mig,
3: algo falla.
1: O no vas acabar, o...
0: Algo fallat, aquí.
1: Si és i mig és que no vas acabar, o sí, sí.
3: Este caldo.
5: Espectacular, m'agrada molt, eh?
0: Aplaudiment.
5: Sí, bé.
2: Aplaudiment. Penso prou sincer, aplaudiment. No sé si us ha agradat aquesta llar.
1: Ara és el moment de ficar la falca publicitària.
2: La planta...
1: No? Lo de la piscina, vull dir, aprofitar
2: la piscina.
1: Sí. Fiquem la falca, aneu a la piscina. Jo vaig estar esmorzant no fa gaire... I vaig esmorzar molt bé, per tant, no és broma, no és broma.
0: Fot uns esmorzarets, Nati, sí, xec, la galteta, la galteta és
1: així. Que vas menjar.
4: No me'n recordo que vas menjar.
1: Callos, potser vas menjar?
4: Potser.
1: Segurament.
0: Bons.
1: El meu company mandonguilles i jo callos. Sí.
0: Bons. I si fa galteta, si agarres la galteta, ja.
2: Al final les vas vendre les mandonguilles aquelles, bec, al final les vas vendre.
1: Vas ser menjar el company.
2: No, pues bueno,
1: molt bé.
2: Recordar que estem... en Antolí i Paco de Falla.
0: Per si no ho sabien, per si no
2: ho sabien. Dos llegendes d'Antena Caro.
1: Llegendes,
2: sí. Llegendes, dos mestres d'Antena Caro.
3: Ja mos fan grans,
1: eh? La de mestres són de Torero, això de mestres.
2: Antena Caro, sempre, al 96.0, Tito, de la freqüència modulada.
0: Bravo!
2: I ara, Tito...
1: A ell tampoc no el posi molt a l'aparat, és que també se viene a
0: riu. Sí, sí, sí.
1: És lo rei, és lo rei, és lo rei de l'aparat.
0: Dels botonets.
2: Tito, fotem-li a la seccioneta de Calo.
0: Li fotem, ja?
2: Fiquem-nos a prova, va.
0: Sí, sí, portes algo?
2: Sí, vaig a veure si en saben tant de ràdio o no en saben.
0: Vinga, va, a veure.
2: A veure, si queden retratades.
1: Vinga, va.

0: Cali!
1: Està fatal, però fatal.
2: Fotem unes rebentades. Ara Paco m'ha mirat amb mala cara. Fotem unes rebentades als micros.
1: Això en els nostres temps no estava permès, eh? No. Ja estaries fora, faria dies, eh?
3: Només és passar la prova.
2: Paco, ja ho he vist, que m'ha mirat així.
1: Sí, sí, en aquestes distorsions, Paco, ja t'hagués botxat.
4: Pues avui encara s'han aguantat.
5: Sí,
2: encara mos hem separat una mica.
1: Botxat, però la primera.
5: Hi ha una diferència molt gran de que ells coraven, altres no. No mos podíem fotre fora. Què pedríem, Tito?
2: No res.
5: No, més sí.
2: L'olot de Nadal.
5: L'olot de Nadal. Que m'han d'arribar els dos últims encara. Dels dos últims.
2: Però arribaran.
5: Sí, no.
2: Sí, sí, que arribaran.
3: Sí, sí, sí. Home, no ets amic de l'alcalde?
1: Muy bien.
2: Per això.
5: Però no m'agrada, segur que no pinta la merda aquí l'alcalde.
3: No, no sé.
5: No?
3: Això ja.
5: Sí o no? Okay. Li puc trucar ara. Ivan, t'estan fotent a París.
1: No, los lots i
3: los
1: lots.
3: Los lots.
5: Pues bueno, anem a veure, si en sabeu, de història de la ràdio.
3: Ai, mare.
5: Quines ràdios van ser les primeres d'emetre la...
1: Ja mos agarres, home, eh? És que les preguntes són vells, però no tant. Has buscat el ChatGPT, segur, no?
5: No, que jo soc...
1: Ah, que tu sabies.
2: No ho usa. Ell no ho usa, això, encara.
1: Tu sabies, ja, no? Va, vinga, fes la pregunta.
5: A veure.
1: I mos dones pistes.
5: Mos dones pistes. Quina va ser la primera ràdio?
3: Aquí? La Joventut de Barcelona.
5: No. D'Espanya.
1: D'Espanya, Ràdio Nacional d'Espanya, suposo, no? O Ràdio Espanyola, Ràdio...
4: La Copa.
1: No.
5: Ràdio Barcelona.
1: Ara això sí,
3: ho he dit, la Joventut de Barcelona.
5: M'ho has dit?
1: Ho ha dit.
5: Fica al bar, que no ho he vist.
1: Que sí, sí.
2: Home, doncs avui ja estem plens de càmeres,
1: sí,
2: eh? Vull dir, que ja ho tenim tot.
1: Ho ha dit, i mos has confós, eh? Doncs hem anat a pensar cap a Madrid.
5: Tito, acabat sent culpa meva, al final, eh?
1: Claro. Veus com has de ficar al bar?
5: A veure.
1: Però no el bar, del bar. Que és de...
5: Parlem d'Andalusia, eh? Foteu-vos un xungo.
1: Va.
5: On va ser creada la primera ràdio? Quina província d'Andalusia? Màlaga, Sevilla o Cádiz.
4: Ves-hi a buscar.
1: Va, jo diré Màlaga per dir alguna
3: cosa. Sí, Màlaga, doncs vaig.
1: No?
5: Tito.
4: Cádiz.
1: Claro, ja és...
5: És que
1: és de Cádiz. Sí, sí.
5: És que ho sé, que no ho han
1: entès. Ho sabia tothom. Sí, sí, ja ho veig.
5: Ja, a quin any se va crear Antena Caro? Ja,
1: el 87. Bueno,
3: l'inauguració. L'any 1987, però va començar a funcionar almenys 5 anys anteriorment.
1: El 83, 82, sí.
3: Emissions de proves, ara un
1: 87,
3: rato.
1: 87,
5: oficialment.
1: 29 d'abril, 87, a les 12 del migdia. Està l'hora i tot. No estaves a temps.
3: I era d'això.
5: Ens ha preguntat les meves fans.
1: No la vaig buscar, ja.
5: Molt bé, eh? A quin any se va crear la primera ràdio? L'any 1900...
1: El 1930.
5: Menos.
1: 1929, lo de la pata que
5: menos.
1: 1929.
5: Menos.
3: 27.
5: Menos.
3: 25.
5: Menos.
1: 21.
5: Més.
1: 22.
5: Més.
3: 23.
5: Més.
1: 24.
5: Ah!
1: Però és que ho sabies.
5: Però vos ha explotat la
1: placa. Ho sabíem. Ho hem encertat, no?
5: Sí, ja ho sé. I tot, talla-ho, fica que ho hem clavat a la primera, eh?
1: Tu, això talla-ho, i ho arregles.
5: No. Que digues que ja cal.
3: Això després ja ho he dit.
1: Ho arreglarà ell.
2: Ja ho he dit ara, Paco, i ho arreglarà.
1: Digues, l'any 1992, talla, espera, aquí ja queda.
3: Fica la meva veu i totes encertades.
5: Continuem. Ràdio Espanya de Madrid. Va ser creada a l'any...
1: En sèrio, avui això ja és una tortura, eh?
5: Home, clar, això ha vingut a fer-vos patir.
1: L'any 1934.
5: Menos, Paco.
3: 27.
5: Més, dos.
1: 29.
5: Menos.
1: 28.
5: Menos, he dit, menos.
1: Menos de 27. Menos de 27.
3: Pues el 26.
5: Menos.
1: El 23.
5: Més.
3: 25.
5: Menos.
3: 24.
1: Ja tenia el 24. 1924.
5: És que s'estic ficant pastat.
1: Home, claro, però és que ja ho sabem. Mirem a veure si tu te les saps també.
5: No, és impossible.
1: Si no, és impossible, clar, t'ho dic jo.
4: Ja m'explicaràs.
1: T'estem posant en prova, t'estem posant en prova en ell.
5: Quin desastre. És que havia molat...
2: Tu pensaves que ho sabrien tot.
5: Ah, sí,
3: això ja m'ho... Tu que treballes a la ràdio, saps si això?
1: Sí,
3: aquesta notícia... No ho sé tot, eh?
1: Aquesta notícia, dic, perdona, aquesta notícia, sí, sí.
3: Però tu no treballes a la ràdio?
1: Sí, clar.
3: Ara ho has de saber-ho tot.
1: tot. Tot.
3: I no ho sabem tot, eh?
2: Tot. A veure, cal, o què?
5: No, no, deixem-ho aquí.
2: Ho deixem aquí?
5: Sí. Perquè està sent un desastre espectacular.
2: Ell s'esperava una altra cosa.
1: Quan vos haguéssim de despedir, m'avisés, que és que només vull dir una cosa.
5: Vos ara aprofita ara.
2: Ara ja? Tens un moment.
5: Ara, perquè...
1: No, vull dir que hem parlat de moltes coses, però vull dir, donar les gràcies a totes les persones que ha fet possible en tenir casa en tota la seva història, que hem nombrat els regidors, però també han hagut col·laboradors, dels quals no em vull deixar ningú, començant des dels més recents, que possiblement sigui sou vatos, fins als més antics, no? I sobretot tres persones a les que sí que vull fer una menció especial perquè no està. N'hi ha alguna més que no està. Però aquestes tres cada una per un motiu, no? Per exemple, Joan Alterí, que és un dels fundadors. L'altre és Cisco Trullem, perquè vull dir, va ser regidor i, bueno, doncs en ell vam tindre l'oportunitat de tindre esta emissora que tenim ara nova. I l'altre és Beto.
4: Vaja.
1: Que, bueno, Beto us he de dir que si els primers ordenadors de l'emissora van arribar a funcionar i teníem les màquines super ben afinades en tot moment, i internet el més potent que existia al moment, també era gràcies a ell. Us tenia un carinyo.
3: Sí.
1: I també anècdotes, per exemple, en tenim un en Beto, de que hi pensava, del famós cacaulat, esmorzàvem, com qualsevol persona esmorzàvem a matí.
5: Vamos en riu ja.
1: Sí, i nosaltres pues, esmorzàvem el típic, el bocadillo, en aigua, i després el cafè. I quan ell venia, ell era, què era? Era un triangle de xocolata, no sé què era, i cacaulat. Però el cacaulat era comprat de litre, jo només per en ell. Quan venia Beto sabíem que havia de veure cacaulat. Sí, m'encantava. I és una persona que, vull dir, la tinc que recordar perquè li va tindre un carinyo molt especial a Antena Caro.
3: A Roquetes i a
1: Antena Caro. Correcte, a Roquetes i Antena Caro. I gràcies a ell, doncs, bueno, home, de fet, va col·locar una antena prop d'internet, prop d'aquí, perquè tingués la màxima potència possible, vull dir que...
3: Sí.
5: Era quan hi havia l'antena, el rural, este que es dia d'internet, que igual eren quatre...
3: Només el dia que fallava l'ordenador mos entrava un virus, venia a Beto...
1: Sí, de seguida.
3: I era una meravella, vora. Ves que clic, ja l'he matat. Sí, fora. No estava firo. El virus ja
2: desapareix. Un litre de cacaulat, vinga.
1: Per tant, hi ha més persones, però vull dir, aquestes tres en especial, simplement per aquests tres detalls. I, bueno, i gràcies a vosaltres per convidar-nos. I et dic...
3: Hi ha bon relleu.
1: No sé quants folis, Paco, s'ha ficat la lletra gran, però m'ho han sortit.
4: Home, realment han llegut bons mestres. Sí,
2: jo sempre ho dic, lo del relleu no ho sé com està, perquè el dia que Paco es jubilarà...
1: Això ho parlo moltes vegades.
2: No sé si trobaran a ningú, ni a ningú... en Pluràlia, que porti que hi sigui...
3: I tant, que trobo aquest.
1: Sí.
3: Això ningú és imprescindible.
2: A Calú sempre ho diem, jo sempre ho dic, sempre deixo Paco allà dalt. Mira, avui li puc dir mirant-nos cara a cara.
1: Cara a cara.
3: Gràcies.
4: Imprescindible, no, Paco, però difícil de substituir.
1: I saps què és el més important? És que al tractar-se d'una emissora municipal depèn dels polítics.
2: Claro.
1: I per tant, llavors és molt important la... que el polític de turno tinga l'afinitat o el carinyo o l'estima, no? És com aquell, per exemple, si jo me dedico a la política i mano i m'agraden els cavalls, igual monto una hípica, ¿vale? Per a Roquetes Municipal. No, que no sigui una persona que tingui vinculació directament perquè treballa... En este cas tenim un regidor actualment que està dedicat a tota la seva vida a la comunicació, per tant, està superinvolucrat, però que el pròxim, encara que no ho sigui d'este ram, que li tingui el carinyo perquè este emissora ha de complir anys. Perquè si no, que dius tu, el moment en què Paco es jubilés, si no hi ha gent que agafi el relleu i se li dona el suport, que se li ha donat des de sempre, vull dir, això no ens podem queixar de l'institució, de l'Ajuntament.
2: S'ha de conservar.
1: Però que he dit abans, cadascú ha tingut, en tots, evidentment, són persones, tenim a vegades un més, un menys, però de tots els regidors i alcaldes que he nombrat, tots s'està a dir que han tingut cadascú una peça important perquè això encaixa i arriba tant com ha arribat. Ara només es tracta de donar continuïtat i la gent nova que aneu entrant, doncs, emprendre-us com us ho vam emprendre nosaltres al principi, vull dir, pensa que això, esta no, però no tant, però l'anterior era casa nostra.
3: Passàvem més hores allí que...
1: Jo tenia un matalab d'estos que triomflaves tipus platja, saps? Aquí és en aire.
2: Per si de cas.
1: Molts de fins de setmana o dies que ens un demà teníem alguna cosa o havíem acabat tard, mos quedàvem a dormir allí. Són coses que no es poden contar perquè la gent no se les creu, potser si les contes, però allí hem dormit.
5: Home, és que com no hem d'apostar per la ràdio, si quan els veus parlar en la cara de devoció i de què fan, no els pots dir que no. És com ma filla quan em diu, papa, vull xutxes, que no li puc dir que no.
1: No
2: sé si trobaran la persona, si trobaran les persones, però el que han de fer és que això continuï i molts d'anys i que no pari mai.
5: I el que Paco es jubilarà, ja ho veurem. Això encara no... això té la sensació
1: que el pots embalsamar i deixar-lo aquí. Mig robotitzat i...
3: I arribarà el dia allà.
2: I va firmar un
5: contracte d'esclau i no sé què més va ficar, el contracte.
1: Sí, sí,
3: de clàusules abusives.
1: De per vida. No sé, un plaer, un plaer estar aquí.
5: Preguntar-ho això, ha observat o no?
3: Sí, a més mos ha servit per a fer memòria i recordar coses que ja havies oblidat.
5: Ha obert records.
3: I compartir-ho amb la gent, doncs és molt xulo.
5: A veure si compartiu aquests vídeos, aquestes cintes que teniu.
3: Sí, sí, sí.
2: Les Nadales i tot això.
5: Les que es puguem veure i sentir.
3: Sí, i tant.
1: La cançó de Nadal, que la té, segurament que la tindrem.
3: Sí, sí, ja la passaré per al pròxim programa.
2: Segur que demà ja me l'està passant, però vaig.
1: Per al pròxim programa, al mes de juny, com és que diu la de Nadal? Sí, per una excepció, digues.
5: Sí,
1: aquí sentiríeu a l'Antena Caro cantant.
5: Això tot és surrealisme. Som com aquell que pintava el surrealisme. Doncs és el mateix. A l'estiu te fotem cançons de Nadal i a Nadal te fotem cançons de l'estiu.
2: No passa res.
1: Ja està.
2: No es venen torrons tot l'any?
3: La ràdio diferent.
1: Pues sí, diferent del tot.
5: Espectacular.
1: Hi som.
2: Grans invitats, que hem disfrutat tots.
3: Sí.
2: Nosaltres també, els primers.
1: Jo he xalat molt.
5: Ara hem de veure els vídeos, Tito.
2: Quan us he dit, Quan us he dit,
1: Quins vídeos?
5: Bueno, perquè això avui és audiovisual,
1: Ja, sí, és sí.
5: Audio, ja.
1: Tractant-se de Paco, vull dir que hi ha una, dos, tres, quatre càmeres.
2: No, cinc, que en tinc una aquí enfocant-me la cara.
1: Cinc càmeres.
5: Estic agafant... Mania persecutòria i tot.
1: S'assegura en Paco, no sigui cosa, Paco, que no sé si
3: que falli alguna.
1: Claro, sí.
4: Jo quan m'ha dit, diu, quedareu tots retratats, dic, home, pues això s'avisa. Això s'avisa que més que siguin pentinats.
2: Només veig anar a tigir el vidre mirant-se, pentinats-se.
5: Jo abans d'acabar vull obrir l'aigua, o sigui, cosa que dius...
3: Este no ha hagut en tot.
2: Hasta ser.
1: Pobre, patint-se't.
2: Què fem?
5: Dito...
2: Ho tanquem ja.
3: Programa xulo.
1: Dedica'm-vos una cançó i ja està.
2: Va, l'última cançó els ho dedicarem.
5: Segur.
2: No ho sé.
5: Títol de Nadal.
2: Un any Nadal?
5: No. Títol, recordar que poden trobar tots els programes. Antenacaro.cat.
2: Sí, que Paco els penja tots, en tota la info.
5: Espectacular. Escoltar les vegades que vulgueu. Recordar l'horari. Tots els divendres.
2: Els horaris, a veure.
5: Tots els divendres a les 11 de la nit. Per als de l'informe PISA, a les 23:00, superimportant. Els dissabtes a les 3 de la tarda, diumenges a les 12 i els dimarts per a començar en un bon rotllisme a les 7 del matí.
2: Que ho té ben estudiat,
3: Estudiat. Però on se sent això?
5: Això sempre, Paco, sempre. Des de fa 39 anys, dins d'un 127, dins d'una tenda de campanya, damunt d'un colxón, a Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada.
2: Bravo!
5: I la pell de gallina. Mira, quan va sortir el dia que vas plorar, fa 2 segons. Ha sigut espectacular.
2: Bueno, família,
5: gràcies.
2: Ho deixem. Diem a la gent que molt bon cap de setmana, que disfrutiguen. Que ho faig en gros, que és divendres, però sobretot...
5: Coneixer!

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre esteu a Vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Són les 9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18% volíem dir del cens, havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
2: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
1: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volien dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar els suports de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra. I també en clau política, Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui, per tant, s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTIC defensa el vot favorable d'aquest pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que ha bloquejat també l'accés a la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. I en mobilitat, un accident a la P7 al Papiol deixa dos carrils tallats i provoca retencions fins a Sant Cugat del Vallès. També un camió incendiat talla un carril de la B30 amb l'enllaç amb la C58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Tarragona. La C58, a conseqüència, a Barberà, està tallada en sentit nord per tasques que estan realitzant hores d'ara d'extinció els bombers. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Antena Caro, toda la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El govern ha aprovat la creació d'una comissió per integrar les prop de 50 prestacions i ajuts que actualment gestionen 7 departaments diferents. L'objectiu és simplificar tràmits, reduir duplicitats i facilitar l'accés als recursos públics a les més de 490.000 persones beneficiàries. El pla, que s'haurà de presentar en un any, preveu avançar cap a la integració de les prestacions, com la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, amb la voluntat que sigui l'administració qui assumeixi la complexitat del sistema i no la mateixa ciutadania. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar així una nova etapa. Des de Barcelona no ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia. El dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar el suport de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris, popular i socialista, a l'Eurocambra. I Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta Salvador Illa després que al març els retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris del grup d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat, que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents també podem votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que recorre encara els carrers de Barcelona. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a les comarques del nord-est de Catalunya. Les pluges afectaran principalment el Ripollès i la Garrotxa, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les pluges intenses poden anar acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Unicorn Spray d'Ebre arriba al 5è aniversari reivindicant orgull i comunitat rural. I és que en aquest 5è aniversari, l'Unicorn Spray d'Ebre reivindicarà la necessitat de continuar creant espais segurs, visibles i diversos al món rural. El lema d'enguany és Agafa'm la mà. Agafa'm la mà. Una cançó, un lema, aquest any que simbolitza el suport mutu, la comunitat i la importància de caminar plegats davant els discursos d'odi i les discriminacions. D'aquesta manera, Roquetes acollirà aquest dissabte, 6 de juny, una edició especial del festival, amb Mayo al capdavant d'un cartell ple de música, drag, reivindicació i activitats diverses. I per a parlar d'aquesta cinquena edició del Unicorn Spray, tenim aquí als nostres estudis a Priscila Alegre, que és la cap de comunicació de Key Productions. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: I també ens acompanya Jonathan Uceda, que és tècnic de Key Productions. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Tot a punt ja per en aquest dissabte? Sempre detalls d'última hora? Com ho
6: teniu? Sí, sí, sí, ja estem a contrarrellotge. Això ja és dissabte i estem aquí acabant d'arreglar quatre cosetes que queden de producció i molt emocionats ja per a que sigui dissabte.
5: Suposo que la part tècnica també és complicada, no? Jonathan, tot a punt també?
7: Sí, sí, bé, al final molts de nervis perquè tothom pugui estar content i contentes per la producció d'aquest esdeveniment i bé,
5: moment ara de fer, si us sembla, una mica de balanç, perquè aquesta serà la cinquena edició, ja tindrem la maneta plena, però portem ja 4 anys de trajectòria de l'Unicorn Spray. Priscila, quin balanç en faria d'aquests primers 4 anys?
6: Bueno, ja Unicorn Spray d'Ebre diríem que s'està consolidant ja com a projecte, no? Estos 5 anys pues, han pogut veure diversitat de cartell i diversitat d'activitats i ara pues, molt contents de com ha quedat el cartell d'enguany.
5: Suposo que també durant aquests 4 anys moltes actuacions, algun record especial que tingueu els dos d'aquests 4 anys, d'alguna actuació especial que us hagi quedat a la memòria?
7: Bé, sí, l'actuació espectacular de Samantha Hudson, per exemple, en l'edició de l'any passat.
5: I tu, Priscila, alguna en especial? O totes?
6: totes van ser una fantasia.
5: Doncs si sembla anem a parlar ja del cartell d'aquesta 5a edició, una edició que per cert ja podem dir que va començar el passat 16 de maig amb l'edició del Party XXL. Avui també una edició especial, no? Normalment feu l'Eurovision Party, aquest

0: queda un pregó superxulo, s'ho van currar molt, el discurs que portaven, anaven portant com cartellets i anaven animant a la gent, i dins dels nervis que portaven pues, va quedar superguai, la gent també va participar molt, i elles pues, ficaven molt de... molt d'ímpetu, bueno, molt, una cosa molt concreta en la cosa de ser normal, no? Uh-huh. Que estimar és per a tothom i no tindria que haver cap discriminació de cap tipus.
1: Enguany el lema és agafa'm la mà. Per què?
0: Agafa'm la mà, en Hugo Marlo volíem transmetre que no estem soles, no? Ni sols ni solis, i agafar-nos la mà per a construir un futur millor, no? Agafar-nos la mà
2: per a fer xarxa,
0: exacte,
2: comunitat.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè hem de dir que Hugo Marlo és el creador, el protagonista d'aquesta cançó que hem escoltat a l'inici, de Agafa'm la mà. Podem dir que serà l'actuació destacada d'aquest any de l'Unicorn Pride.
0: Sí, bueno, he estat juntament en tots els demés caps de cartell que tenim, no? Que és, mm-hmm. bueno, ara...
1: Si et sembla, fem un repàs?
0: Sí, exacte. Tenim a Mayo, que ell va sortir també del Benidorm Fest. Uh-huh. Tenim a Otem, que enguany, bueno, és la seva primera actuació en directe i està bastant nerviós, també portarà bastants de ballarins i trobo que té bastanta bona pinta. Tenim a la Cristina Montllau també, que ara fa res ha presentat el seu nou EP. També ha quedat una de les finalistes del Zona 9.
2: També tenim la participació de dos de les finalistes del concurs del Tadrac, Luz Bel de Montiel, la persona guanyadora, i Frida Later.
1: Per cert, com va anar el del Tadrac?
0: Sin paraules, del Tadrac va ser next level,
2: Una experiència brutal, sí.
1: Una iniciativa que ha tingut bona acollida, no? Pel que sembla.
0: Moltíssima bona acollida, vam tindre més de 190.000 espectadors per tota Catalunya i bueno, ara se senten campanes de segona temporada ja, així que super.
1: Balanç positiu, no?, del Delta Drac.
0: Sí, brutalíssim.
1: Sí. Fem-ho 5 cèntims del que vau fer allí per la gent que no va poder anar.
0: Bueno, van ser dos programes previs i després va ser la gran final, que va ser allí a l'auditori de d'Amposta. I, bueno, la qualitat de nivell d'actuació, de performance, de shows, va ser molt alta, molt alta. I també la diversitat, no? Perquè les 8 concursants eren super diferents i cada una tenia la seva personalitat molt marcada i va ser brutalíssim, super, super guai.
1: I aquest dissabte tindrem un tastet.
0: Tindrem un tastet, sí.
1: Qui més ha acompanyat el cartell?
0: Tenim a Zafiro d'Or i a Ballatela, que faran un bingo musical. Uh-huh. Tenim a la Brigita i a l'Oriol... a Ori i Maurici, que seran els presentadors d'enguany. Tenim a Lisa Kerr, que ens farà una sessió per a moure una mica l'esqueleto, i a Elige, que ens tancarà el Unicorn Pride Ebre.
1: Aquest dissabte, podem dir que novament Roquetes se convertirà en la capital de l'orgull rural català. Quina seria la filosofia d'aquesta edició? Quin és l'objectiu bàsic que busqueu en aquesta 5a edició?
0: Bueno, l'objectiu seria buscar la reivindicació, no?, de que podem estimar com volguéssim i no sé
2: si... Bueno, estimar, sentir-nos i al final reivindicar totes aquestes coses.
1: A banda del cartell, també tindrem al voltant diferents activitats i propostes, com per exemple tindrem un Pride Market, no? Uh-huh. Perquè quan començarà l'espectacle aquest dissabte?
0: Comencem a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells en les comparses i carrosses. Llavors anem tots en rua cap a les escoles i també tindrem el jurat, que estarà format per les pregoneres d'enguany i l'alcalde de Roquetes. I llavors es donaran els premis, primer, segon, tercer, i després a partir d'allí pues, ja anirem arrencant en totes les diferents activitats, la cursa de talons, bueno, hi hauran, estiran passant coses sempre per allí.
2: Bingo musical, per exemple.
1: És a dir que enguany en aquest concurs de carrosses i comparses hi participen 7 entitats.
0: Exacte.
1: És a dir que també podem dir que any en any va tenir més acollida, no?
0: Va tenir més

0: més acollida i és una cosa que agrada bastant a la gent. Enguany sí que m'ho han mogut una mica, perquè l'any passat crec que van començar com a les 5, no? I bueno, que la Solana
1: fa caloreta,
0: fa caloreta, sí, i sí, ara no? Que ha vingut de cop, doncs, bueno, pensem que a les 7 igual ja no pega tanta caloreta.
1: I després s'arriba a la terrassa de l'escola Mestre Mercè Domingo i allí teniu ja muntat tot l'espectacle, com dia, en aquest Pride Market i coses que aniran passant.
0: Sí.
1: Coses com, per exemple, la cursa de tacons.
0: Sí,
1: no?
0: Exacte.
1: On crec que l'alcalde va tindre participació destacada, no? Estes últimes edicions.
0: Sí, sí, sí. Jo mos ho van dir que... Bueno, però crec que m'ha dit que enguany no vol participar o no ho sé.
1: Vol donar
0: igual,
1: opció a l'altra
0: gent. Igual ho diu perquè mos...
2: Com que mos relaxéssim, no?
0: Claro. Sí.
1: Perquè com se pot participar en aquesta cursa? Què s'ha de fer? Han allí ja preparats, s'ha d'apuntar abans o tan pront si estàs allí jo vull córrer?
2: Bé, de fet, és així, eh? O sigui, participes allí mateix i et pots apuntar.
1: I què necessites? Tacons?
2: Talons, sí, sí, sí, sí. I moltes ganes.
0: Sí, sí.
1: I a més, durant aquesta nit, com dius, a Priscila passaran coses, que sorpreses que aniran fent. Com veu a la gent quan ve a participar de l'Unicorns? Quina és la reacció que té la gent quan arriba en aquest recinte? Se queda sorpresa del que teniu preparat.
0: Bueno, jo trobo que venen com amb moltes ganes de festa, no?
2: Sí, sí.
0: En ganes de passar-s'ho bé, ballar, disfrutar de tots els shows i tots els espectacles i és això.
1: Què és el que agrada més a la gent? Creus que pot agradar més de tot el que prepareu?
0: Clar, és que és molt diferent també la tarda de la nit, no? A la tarda és un ambient bastant diferent de ja quan se pon el sol, no?
2: Però crec, bueno, al final, no sé, al meu punt de vista, jo crec que al final una de les coses que més agrada i que poden ser més significatives és que al final no és el que és, sinó el que es crea. Se crea un espai de comunitat, un espai segur on pots ser lliure i ser tu mateix o tu mateixa.
1: Entre la gent que ve, la gent que us comenta, veu que va calant aquest missatge de l'Unicorns Pride, se va integrant a poc en la nostra societat, o encara li costa una mica?
0: No, jo trobo que sí, no? En general sí. Ho coneix bastant la gent, ja se saben els principis, no?, que té des d'OK Productions o des d'Unicorns Pride Ebre. Trobo que sí que s'ha matxacat molt, s'ha picat molta pedra i ara els 5 anys d'orgull, pues, trobo que ja està donant els seus fruits.
2: D'alguna forma consolida tot això que es ve treballant des de fa molt de temps i que encara queda.
1: Sí. Perquè la gent que participa o participarà en aquest dissabte, quin perfil és? Gent jove, gent gran?
0: Bueno, hi ha un variadet, no? És una mica variadet. Sí que tenim persones femenines, persones masculines, persones, una persona trans, i diria, perquè Brigitta igual sí que seria la persona més gran, diguéssim, però després Otem, Álvaro i Hugo, trobo que són bastant joves també.
2: Al final és una festa que pot encaixar per a diferents tipus de públics. Públic més major,
0: públic més
2: jove,
0: familiar, sobretot per la tarda, a les comparses, sí. I a les carrosses se pot vindre en els seus xiquets i xiquetes, si voleu. Ull,
2: i al final
0: és
2: el que
0: es busca familiar.
2: És això, o sigui, obrir portes de tothom i que qui vulgui que vingui.
0: Claro.
1: Noteu que des de que es fa aquest Unicorns Pride durant aquests 4 anys s'han obert més portes aquí al nostre territori? La gent li costa menys expressar-se? Com és?
0: Jo crec que també estem a un entorn que som bastant privilegiades, no? Perquè, bueno, també això s'ha picat moltíssima pedra, però aquí a Espanya en general o a Catalunya crec que som a nivell polític també bastant oberts, almenys per lo que estem vivint ara mateix, i ja fa bastants anys que està com lo matrimoni legal, coses d'estes, que encara hi ha molta lluita per fer, sí. I encara passen coses.
2: I bastantes,
0: però...
2: Però bé, nosaltres des del territori també considero que tenim bastanta sort, vivim també en un ecosistema aquí bastant concentrat, que té els seus pros i els seus contres, i en esta part crec que som, bueno, al final pioners també dintre de Catalunya pel tema del Pride rural, i després que d'alguna forma entre totes les persones treballem juntes en xarxa.
0: I mos agafem la mà.
1: Podem dir que sou una mica referència, no?, a nivell de Catalunya, també.
0: Sí, sobretot a nivell rural, no? Va ser lo primer Pride rural de Catalunya i pues sí que és una mica referència, no, això.
1: De tota manera, en aquest festival encara es continua fent la reivindicació necessària de continuar creant aquests espais segurs, visibles i diversos al món rural, no? Això està costant? De crear aquests espais segurs, visibles...
0: Bueno, sí que costa, però la gent també és molt agraïda després, també, no? I sempre si fiques un entorn on hi ha una mica de beure, una mica de menjar, una mica de bailoteo, pues tot se passa més fàcil, no?
1: De moment ja sabem que aquest dissabte, dia 6 de juny, en Roquetes irà la capital de la pluralitat rural amb l'Unicorns Pride Ebre, aquesta cinquena edició, amb un cartell de luxe, on hi destaca Hugo Marlo amb el seu tema Agafa'm la mà, que suposo sonarà, no?
0: Sí que sonarà, sí.
1: I ja per a acabar i a convidar a la gent que ens estigui escoltant a que vinguin aquest dissabte aquí a Roquetes, Jonathan, de quina manera podem convidar a tots els que ens estiguin escoltant que s'apropen aquí a Roquetes?
2: Bé, nosaltres tenim les portes obertes per a totes les persones que vinguin de forma lliure, en ganes i que vinguin a xalar.
1: I Priscila, tu què ens diries?
0: Jo diria una miqueta també lo mateix, que sabem que comença l'estiu, que hi ha 10.000 milions de plans i tot se solapa tot, sí, sempre, però veniu al Unicorns Pride Ebre que xalarem, va.
1: Doncs ja sabeu, a xalar aquest dissabte, dia 6 de juny, a Roquetes, amb la cinquena edició de l'Unicorns Pride Ebre que organitza l'Ajuntament de Roquetes i OK Productions. I això ens ho han explicat la Priscila Alegre, que és cap de comunicació d'OK Productions, i Jonathan Uceda, que és el seu tècnic també d'OK Productions. A tots dos, moltes gràcies per haver vingut.
0: Moltes gràcies a tu.
1: I que gràcies. Aquest dissabte sigui tot un èxit. Agafem-nos la mà.
0: Sí, gràcies. Adéu.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
1: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
4: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Aquesta setmana parlem del cap de setmana dels dies 30 i 31 de maig, en què les competicions ja van arribar a la seva fi. I pel que fa al futbol base, doncs ara també una gran acabar les seves lligues, com és un clàssic, s'estan fent els tornejos de final de temporada. Anem a parlar de dos tornejos que ha participat el Roquetenc i amb molt bona participació i molt bones notícies. Per exemple, l'equip del Benjamín Roig va participar al torneig que es va disputar a Jesús i Maria i va aconseguir aquests resultats. Per al primer partit doncs va perdre 2-0 contra l'Aldeana, després es va imposar a l'Amposta per 2-4, perdria amb la Rapitenca per 3-0 a la semifinal, però després s'imposaria en el partit pel tercer lloc a l'anfitrió Josep Maria per 1-7, i per tant l'equip Benjamí Roig del Roquetenc que aconseguiria un meritori tercer lloc en aquest torneig que es va disputar al Delta. I pel que fa doncs, a l'Alevi Roig, també va participar en un altre torneig a Gandesa, aquí hi ha molt bones notícies, ja que la participació va ser impecable, ja que l'equip Alevi Roig, doncs, la fase de grups on s'imposaria per 2-0 a l'anfitrió Gandesa, també derrotaria 5-0 al futbol formatiu Teres de l'Ebre, s'imposaria a la semifinal a la Pobla de Mafet per 1-4 i va jugar la gran final contra el Reus femení, en què el Roquetenc es va tornar a imposar també per 5-1, per tant, primer classificat del Roquetenc d'aquest torneig a l'Evitjus disputat a Gandesa, per tant, molt bones notícies per al futbol base. I pel que fa doncs, als altres alevins, els que encara estan en competició, diríem que l'equip del Roquetenc Blau va jugar el partit de la vuitena jornada aquí a casa contra Ulldecona, això sí, amb derrota per 0-2. L'altre aleví, el groc, va descansar aquesta setmana. Pel que fa a l'infantil de futbol 11, doncs va tancar la seva exitosa lliga, en què es va coronar campió ja fa 2 setmanes, doncs va tancar la lliga amb una golejada ampla contra el Santa Laura per 8-2. El Roquetenc, diríem que ha quedat campió l'infantil de futbol 11 amb 84 punts sumats, 28 victòries, cap empat i només 2 derrotes, 160 gols a favor i només 34 en contra. Per tant, gran temporada d'aquest infantil, en què tenia com a objectiu recuperar la categoria perduda la temporada anterior i ho ha aconseguit amb molta solvència. Com perquè el cadet i el juvenil van acabar les lligues la setmana anterior, I pel que fa als elements de als equips femenins de base, doncs, també han acabat la lliga aquesta setmana. L'infantil femení ho feia a casa contra l'Escola Delta amb una derrota per 2-5, i el juvenil femení de futbol 11, doncs, també tancaria la lliga amb una derrota, en aquest cas a casa, contra l'Atlètic Valls per 2-4. I ara, per tancar el futbol femení, doncs, diríem que aquest cap de setmana, doncs, es va disputar aquí al municipal de l'Observatori, doncs, la fase final de la Copa Terres de l'Ebre. Van arribar a la final, doncs, a part del Roquetenc, la Unió Esportiva Aldobé i la Unió Esportiva Cambredó, i es va disputar un torneig en el format de 3-1 per veure qui és el guanyador. Aquest torneig es va disputar aquest diumenge, dia 31 de maig, a les 7 de la tarda, com dèiem, aquí al municipal de l'Observatori, amb moltíssima gent a la grada. La veritat és que feia goig veure la grada del camp amb tanta gent i tant d'ambient, ja que van vindre molts de seguidors, tant d'Aldobé com de Cambredó, com per suposat també molta gent de Roquetes, per tant, gran ambient el que es va viure. I bé, doncs el Roquetenc era favorit i va fer bons pronòstics i es va tornar a imposar. En el primer partit de la final, el Roquetenc es va imposar a l'Aldobé per un resultat contundent de 8-0. El resultat ja ho diu tot, va ser molt superior al Roquetenc. Un gol d'Aina, un d'Alba, 2 d'Àngels Benaiges, 3 de Joana i un de Laura van completar aquesta golejada. I el Roquetenc, que en el segon partit, si s'imposava al camp de dos, ja seria matemàticament campió. Aquest partit va ser una mica més complicat, ja que el camp de dos va posar més difícil, un equip molt defensiu, amb una portera impressionant que ho va aturar absolutament tot. No havia manera de perforar la porteria, però finalment no ens va arribar el gol de Cervera, que trencava la igualada al minut 17 de partit, i després Àngels arrodonaria la victòria amb un segon gol que ja sentenciava el partit i la final. Per tant, victòria dels 2-0 del Roquetenc contra el camp de dos, que bé, una vegada guanyat aquest partit ja tenia el títol assegurat. Quedava un tercer partit que era simplement per veure qui quedava segon i tercer entre l'Aldobé i el Cambredó, un partit també molt disputat i molt emocionant, en què finalment el Cambredó va remuntar el gol inicial de l'Aldobé i es van posar per 3-1. Per tant, l'Aldobé quedava tercer, el Cambredó quedava segon, i el Roquetenc, doncs, brillantment es proclama campió. Per tant, tornava a revalidar el títol de Lliga i Copa de la temporada anterior. I bé, ara podem veure unes imatges del moment que la nostra regidora Sònia Andrade entrega la copa a la guanyadora de guanyadors al capità del Roquetenc, a Joana, i veiem també la celebració de les jugadores damunt de la gespa. I bé, després d'aquesta bona notícia, pel que fa a l'equip amateur masculí, doncs, com ja sabem que la temporada va acabar ja fa 2 setmanes, anem a donar com a notícia que el cos tècnic, doncs, ha renovat completament. Mario Javaler seguirà sent l'entrenador del primer equip del Roquetenc. Per tant, una bona notícia que el projecte tindrà continuïtat, i ja s'esperen, ja s'estan fent ja les renovacions de jugadors i algun altre que es farà. Per tant, continuïtat en el primer equip. I ara el que faríem seria repassar el que fem quan arriba a aquest punt, és repassar la propera jornada, que pràcticament les lligues ja han acabat. L'únic equip que encara està competint en lliga són els alevins, que juguen la Copa Terres de l'Ebre, que els queden 2 jornades de lliga. Pel que fa al Roquetenc blau, descansarà aquesta setmana, i el Roquetenc groc anirà al camp de l'Escola Delta B el dissabte, dia 6 de juny, als 12 del migdia. I també, com a destacat, diríem que aquest cap de setmana, concretament el dissabte, dia 6, aquí al nostre municipal d'Observadors farà un torneig trobada de patufets. Els més petits, doncs, tindran aquesta ocasió de competir contra altres equips d'aquí de Terres de l'Ebre. Per tant, torneig de patufets aquest dissabte, dia 6 pel matí. Per tant, invitem a la gent que s'apropi al camp a veure aquests petits jugadors amb l'entusiasme que juguen i també les ganes que hi posen. Per tant, serà un bonic de veure. I encara que falta una setmana, però també avancem que el cap de setmana següent tenim 2 tornejos importants aquí a Roquetes, com són el dissabte, dia 13 de juny, se farà un torneig en la categoria Prebenjamí, i el diumenge, dia 14 per matí, serà un torneig en la categoria Benjamí. Això serà la setmana següent, els dies 13 i 14 de juny. I també avancem que els dies 20 i 21 de juny el nostre camp municipal de l'Observatori serà una de les seus principals del prestigiós torneig Women's Champions Cup de futbol femení, en què la comissió de futbol 11 es farà aquí a Roquetes. Ja anirem donant des de tals la propera setmana. I tot es clourà el diumenge, dia 28 de juny, a la tradicional festa de final de temporada. També volem informar que ha començat també, com és tot un clàssic, les jornades de portes obertes del que fa el Club Deportiu Roquetenc. Van començar aquest dilluns, per tant, i duraran durant 3 setmanes, fins a Sant Joan tindrem aquestes portes obertes. Per tant, qualsevol nen o nena que vulgui anar a provar d'entrenar o a demanar informació, com es diu el nom, té la porta oberta per a poder accedir a les instal·lacions. demanar informació a qualsevol dels tècnics que estigui allà entrenant i podrà entrenar sense cap compromís amb el club, veure com es treballa i si li interessa doncs pot formalitzar la preinscripció per a la propera temporada. Per tant, tothom està obert, nens i nenes que vulguin jugar a futbol la temporada que ve, que això sí que tenen l'oportunitat d'apropar-se al camp, demanar informació i poder fer la preinscripció per a la temporada que ve en les jornades de portes obertes. I bé, per últim, anem a recordar un cop més que continua en marxa el que vam explicar en edicions anteriors, de que s'està vivint una macrojornada per al 19 de setembre, una trobada històrica d'exjugadors, exentrenadors i exdirectius del club, que serà tota una diada d'actes i sorpreses que se farà el dia 19 de setembre. També aquell dia s'inclourà un acte que va quedar pendent, com és la trobada de totes les pubilles que han representat el club al llarg de la història. També se farà tot aquell dia per la tarda. I bé, encara falten mesos, anirem donant detalls, però si algun exjugador encara no s'ha inscrit al grup de WhatsApp, que ho faci saber a qualsevol membre de la Junta o qualsevol exjugador, qualsevol exentrenador, qualsevol persona, que se l'inclourà i allí se mantindrà puntual informat de tot el preparatiu que estan fent de cara a aquesta jornada que serà històrica. I bé, fins aquí l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc per aquesta setmana.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
5: Bon dia, desperta aquest dimarts una altra vegada amb sensació de xafogor a moltes comarques de l'Ebre, fins i tot també cap a l'interior. En el cas de la Ribera d'Ebre, per exemple, la Terra Alta, la comarca del Matarrany, la dels Ports. De fet, a gran part del nostre àmbit aquest matí estem despertant entre els 17 i 22 graus de mínima i també amb alguns núvols baixos que sobretot cap al Delta una altra vegada són més presents i d'altres núvols més primets que estem tenint a la resta de contrades. Han deixat una sortida del sol molt maca, aniran deixant un cel una mica emblanquinat en alguns moments, però completament esfilagarsats aquests núvols. El que podem dir és que al llarg d'aquest migdia i tarda començarà a entrar molt més vent de dalt, per tant, baixa la humitat i aquesta tarda amb una temperatura que pujarà una mica respecte ahir, sobretot arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
6: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Els esports... Perdoneu que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports... Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà, d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamarsa. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía. No

0: Dita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El govern assegura que la visita del Papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
2: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
2: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
1: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
3: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el Barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
5: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
6: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
4: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
7: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
8: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
7: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
7: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
0: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals de la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
9: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Elena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
10: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer i li vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada del, per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
9: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores anomenades Salut i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on

0: Fundesplai també ha guanyat el concurs. La xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa AdaptaClima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de la àrea d'acció climàtica i transició energètica.
4: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
3: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
2: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
6: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
5: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
2: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les quatre demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
8: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
7: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
9: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
7: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Notícies en xarxa.
2: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
10: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
11: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
10: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
2: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
12: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara en finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castaños, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
13: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més una acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
12: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
2: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
14: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
15: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos, als pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
14: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
10: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Dané serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
2: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
10: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
2: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
17: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
16: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
18: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
16: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
19: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
20: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
21: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
20: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
22: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
20: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
19: En bàsquet avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia. Primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits. Sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
23: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico. Encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
19: En futbol, els socis del Centre d'Esports Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador laquinat Ton Ripoll.
24: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que és, això és el que ens identifica com el nostre Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tot l'equinata se senti orgullós.
19: A l'anada el Sabadell va perdre per 2-0. I el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
25: Ja han visto claramente caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave. No hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor, es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
19: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Marc Herrera. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya. Inicia una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat però valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir el canvi més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i el PNB. Ha negat però que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisar que no demanarà favors.
2: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, que actualitza una norma de més de 20 anys d'antiguitat. El text elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores que quedaran limitades al màxim de 17. Redueix la jornada màxima setmanal a 45 hores i incorpora noves mesures per combatre la temporalitat. I el maig que tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir aquest mes de maig la desocupació. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a comarques del nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran fins a les 8 del vespre al nord-est del territori, principalment al Ripollès i a la Garrotxa. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyades, atenció, de tempesta o també de calamarsa. Per tant, es demana precaució a les zones inundables. I parlem d'una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut fins ara. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Convida a reconèixer el passat en les reivindicacions femenines encara vigents, com és el cara, el dret a l'habitatge o el dret sobre el seu propi cos. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Alberto Núñez Feijóo ha presentat als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El dirigent popular ha evitat valorar la petició que ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En les jornades del Cercle d'Economia avui ha negat que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: I des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que el van fer president a Pedro Sánchez són cordials. El Mas ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí té l'actual govern de coalició.
3: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, uns diners que es podran destinar també per fer habitatge públic. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest dilluns la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica per al tractament dels ictus isquèmics. Segons el Departament de Salut, el centre ha passat a oferir aquesta tècnica especialitzada de 9 del matí a 2 de la tarda, dies feiners, a prestar-la de 8 del matí a 8 del vespre, dilluns a divendres. L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau. La previsió és continuar ampliant aquesta cobertura en una segona fase a partir del setembre. I el sector de les vetlladores de Girona i l'UGT denuncien incompliments sistemàtics del plet de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'una empresa encarregada de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.

Antena Caro. Marcant el teu ritme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barriocanal, a una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veu el risc que el català quedi relegat durant la cerimònia. L'organització també ha detallat que Catalunya i Canàries pagaran el 20% dels 25 milions d'euros que costarà el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I el maig tancà amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Tot i aquestes xifres, els sindicats demanen al govern que entomi els reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de l'UGT. L'escoltem.
2: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
1: I els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon exigeixen una millor informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada del cràquer de Dou al polígon nord petroquímic. Denuncien que durant diversos dies i nits han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa química que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. De fet, Protecció Civil va rebre la setmana passada més d'una seixantena de trucades arran d'aquest incident. I els treballs d'excavació del jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any que va viure fa 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament en connexió anatòmica, és un esquelet juvenil de tapir, és el més complet trobat a Europa fins ara i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament de la biologia dels tapirs europeus del Pliocè. Les restes ara passaran un procés de restauració i estudi que començarà l'espai Aquae de Caldes de Malavella i els laboratoris IFAE Cerca de Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida. I avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit.
0: Notícies en xarxa. Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Unicorns Pride Ebre arriba al cinquè aniversari reivindicant orgull i comunitat rural. I és que en aquest cinquè aniversari, l'Unicorns Pride Ebre reivindicarà la necessitat de continuar creant espais segurs, visibles i diversos al món rural. El lema d'enguany és Agafa'm la mà. Agafa'm la mà. Una cançó, un lema, aquest any que simbolitza el suport mutu, la comunitat i la importància de caminar plegats davant els discursos d'odi i les discriminacions. D'aquesta manera, Roquetes acollirà aquest dissabte, 6 de juny, una edició especial del festival, amb Mayo al capdavant d'un cartell ple de música, drag, reivindicació i activitats diverses. I per a parlar d'aquesta cinquena edició del Unicorns Pride, tenim aquí als nostres estudis a Priscila Alegre, que és la cap de comunicació de Key Productions. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: I també ens acompanya Jonathan Uceda, que és tècnic de Key Productions. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Tot a punt ja per en aquest dissabte? Sempre detalls d'última hora? Com ho tenim?
5: Sí, ja estem a contrarrellotge. Això ja és dissabte i estem aquí acabant d'arreglar quatre cosetes que queden de producció i molt emocionats ja perquè sigui dissabte.
4: Suposo que la part tècnica també és complicada, no? Jonathan, tot a punt també?
6: Sí, bé, al final molts de nervis perquè tothom pugui estar content i contentes per la producció d'aquest esdeveniment i bé.
4: Moment ara de fer, si us sembla, una mica de balanç, perquè aquesta serà la cinquena edició, ja tindrem la maneta plena, però portem ja 4 anys de trajectòria de l'Unicorns Pride. Priscila, quin balanç en faria d'aquests primers 4 anys?
5: Bueno, ja Unicorns Pride Ebre diríem que s'està consolidant ja com a projecte, no? Estos 5 anys pues, han pogut veure diversitat de cartell i diversitat d'activitats i i ara pues, molt contents de com ha quedat el cartell d'enguany.
4: Suposo que també durant aquests 4 anys moltes actuacions, algun record especial que tingueu els dos d'aquests 4 anys, d'alguna actuació especial que us hagi quedat a la memòria?
6: Bé, sí, l'actuació espectacular de Samantha Hudson, per exemple, en l'edició de l'any passat.
4: I tu, Priscila, alguna en especial? O totes?
5: totes van ser una fantasia.
4: Doncs si sembla anem a parlar ja del cartell d'aquesta 5a edició, una edició que per cert ja podem dir que va començar el passat 16 de maig amb l'edició del Party XXL. Avui també una edició especial, no? Normalment feu l'Eurovision Party, aquest any ha sigut una Party XXL, per què?
5: Bueno, per qüestions de política, no? I tot el que estava passant en Eurovision, vam decidir que faríem com una mateixa festa, però canviat una mica la cosa, no?
4: I esta Party XXL va fer-se al casal La Ravaleta, de la Raval de Cristo. Allí també va anyaure el pregó, per cert, enguany pregoneres de Roquetes, la Gemma Canalda i la Maite Martí.
5: Sí, estaven molt nervioses, tenim que dir, però va quedar un pregó superxulo, se ho van currar molt, el discurs que portaven, anaven portant com cartellets i anaven animant a la gent, i dins dels nervis que portaven pues, va quedar superguai, la gent també va participar molt, i elles pues, ficaven molt de ímpetu, bueno, una cosa molt concreta en la cosa de ser normal, no? Que estimar és per a tothom i no tindria que haver cap discriminació de cap tipus.
4: Enguany el lema és agafa'm la mà. Per què?
5: Agafa'm la mà en Hugo Marlo, volíem transmetre que no estem soles, no? Ni sols ni solis, i agafar-nos la mà per a construir un futur millor, no? Agafar-nos la mà per a
6: fer xarxa,
5: exacte,
6: comunitat.
5: Sí, sí, sí.
4: Perquè hem de dir que Hugo Marlo és el creador, el protagonista d'aquesta cançó, que hem escoltat a l'inici, de Agafa'm la mà. Podem dir que serà l'actuació destacada d'aquest any de l'Unicorn Sprite.
5: Sí, bueno, he estat juntament en tots els demés caps de cartell que tenim, no? Que és, bueno, ara...
4: Si et sembla, fem un repàs?
5: Sí, exacte. Tenim a Mayo, que ell va sortir també del Benidorm Fest. Tenim a Otem, que enguany, bueno, és la seva primera actuació en directe i està bastant nerviós, també portarà bastants de ballarins i trobo que té bastanta bona pinta. Tenim a la Cristina Montllau també, que ara fa res ha presentat el seu nou EP. També ha quedat una de les finalistes del Zona 9.
6: També tenim la participació de dos de les finalistes del concurs del Tadrac, Luz Bel de Montiel, la persona guanyadora, i Frida Later.
4: Per cert, com va anar el del Tadrac?
5: Sin paraules, del Tadrac va ser next level,
6: Una experiència brutal, sí.
4: Una iniciativa que ha tingut bona acollida, no? Pel que sembla.
5: Moltíssima bona acollida, vam tindre més de 190.000 espectadors per tota Catalunya i bueno, ara se senten campanes de segona temporada ja, així que super.
4: Balanç positiu, no?, del Delta Drac.
5: Sí, brutalíssim. Molt
4: positiu, sí. Fem-nos 5 cèntims del que vau fer allí per la gent que no va poder anar.
5: Bueno, van ser dos programes previs i després va ser la gran final, que va ser allí a l'auditori de d'Amposta. I, bueno, la qualitat de nivell d'actuació, de performance, de shows, va ser molt alta, i també la diversitat, no? Perquè eren les 8 concursants eren super diferents i cada una tenia la seva personalitat molt marcada i va ser brutalíssim, super super guai.
4: I aquest dissabte tindrem un tastet.
5: Sí.
4: Qui més ha acompanyat el cartell?
5: Tenim a Zafiro d'Or i a Ballatela, que faran un bingo musical. Tenim a la Brigita i a l'Oriol, a Ori Maurici, que seran els presentadors d'enguany. Tenim a l'Isaker, que ens farà una sessió per a moure una mica l'esqueleto, i a L.I.G. que ens tancarà lo Unicorn Sprite hebreu.
4: Aquest dissabte, podem dir que novament Roquetes se convertirà en la capital de l'orgull rural català. Quina

0: A les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells en les comparses i carrosses. Llavors anem tots en rua cap a les escoles i també tindrem lo jurat, que estarà format per les pregoneres d'enguany i l'alcalde de Roquetes, i llavors es donaran els premis primer, segon, tercer, i després a partir d'allí pues, ja anirem arrencant en totes les diferents activitats, la cursa de talons. Bueno, hi haurà, estiran passant coses sempre per allí.
1: Bingo musical, per exemple.
2: És a dir que enguany en aquest concurs de carrosses i comparses hi participen 7 entitats.
0: Exacte.
2: És a dir que també podem dir que any en any va tenir més acollida, no?
0: Va tenir més acollida i és una cosa que agrada bastant a la gent. Enguany sí que m'ho han mogut una mica perquè l'any passat crec que van començar com a les 5, no? Mm. I bueno, que la Solana
2: fa caloreta,
0: fa caloreta, sí, i sí, ara no? Que ha vingut de cop, pues, bueno, pensem que a les 7 igual ja no pega tanta caloreta.
2: I després s'arriba a la terrassa de l'escola Mestre Marcel Domingo i allí teniu ja muntat tot l'espectacle, com dia, en aquest Pride Market i coses que aniran passant.
0: Sí.
2: Coses com, per exemple, la cursa de tacons.
0: Sí,
2: no?
0: Exacte.
2: On crec que l'alcalde va tindre participació destacada, no? Estes últimes edicions.
0: Sí, sí, sí. Ja mos ho van dir que... Bueno, però crec que m'ha dit que enguany no vol participar o no ho sé.
2: Vol donar
0: igual,
2: opció
0: igual ho diu, igual ho diu para que mos...
1: Com que mos relaxéssim, no?
0: Claro. Sí.
2: Perquè com se pot participar en aquesta cursa? Què s'ha de fer? Han allí ja preparat, s'ha d'apuntar abans o tan pront si estàs allí jo vull córrer?
1: Bé, de fet és així, eh? O sigui, participes allí mateix i et pots apuntar.
2: I què necessites? Tacons?
1: Talons, sí, sí, sí, sí. I moltes ganes.
0: Sí, sí.
2: I a més, durant aquesta nit, com dius, a Priscila passaran coses, que sorpreses que aniran fent. Com veu a la gent quan ve a participar de l'Unicorns? Quina és la reacció que té la gent? Quan arriba en aquest recinte, se queda sorpresa del que teniu preparat?
0: Bueno, jo trobo que venen com amb moltes ganes de festa, no?
1: Sí, sí.
0: En ganes de passar-s'ho bé, ballar, disfrutar de tots els shows i tots els espectacles i és això.
2: Què és el que agrada més a la gent? Creus que pot agradar més de tot el que prepareu?
0: Clar, és que és molt diferent també la tarda de la nit, no? A la tarda és un ambient bastant diferent de ja quan se pon el sol, no?
1: Però crec, bueno, al final, no sé, al meu punt de vista, jo crec que al final una de les coses que més agrada i que poden ser més significatives és que al final no és el que és, sinó el que es crea. Se crea un espai de comunitat, un espai segur on pots ser lliure i ser tu mateix o tu mateixa.
2: Entre la gent que ve, la gent que us comenta, veu que va calant aquest missatge de l'Unicorns Pride, se va integrant a poc a poc en la nostra societat? O encara li costa una mica?
0: No, jo trobo que sí, no? En general, sí. Ho coneix bastant la gent... ja se saben els principis, no?, que té des d'OK Productions o des de Unicorns Pride Ebre. Trobo que sí que s'ha matxacat molt, s'ha picat molta pedra i ara els 5 anys d'orgull, pues, trobo que ja està donant els seus fruits.
1: D'alguna forma consolida tot això que es ve treballant des de fa molt de temps i que encara queda.
2: Sí. Perquè la gent que participa o participarà en aquest dissabte, quin perfil és? Gent jove, gent gran...
0: Bueno, hi ha un variadet, no? És una mica variadet. Sí que tenim persones femenines, persones masculines, persones, una persona trans, i diria, perquè Brigitta igual sí que seria la persona més gran, diguéssim, però després Otem, Álvaro i Hugo, trobo que són bastant joves, també.
1: Al final és una festa que pot encaixar per a diferents tipus de públics. Públic més major,
0: públic més
1: jove,
0: familiar, sobretot per la tarda a les comparses, sí. I a les carrosses se pot vindre en els seus xiquets i xiquetes si voleu, vull dir,
1: i al final
0: és
1: el que es busca és això, o sigui, obrir portes de tothom i que qui vulgui que vingui.
0: Claro.
2: Noteu que des de que es fa aquest Unicorns Pride durant aquests 4 anys s'han obert més portes aquí al nostre territori? La gent li costa menys expressar-se? Com és?
0: Jo crec que també estem a un entorn que som bastant privilegiades, no? Perquè, Bueno, també això s'ha picat moltíssima pedra, però aquí

0: i a Espanya en general o a Catalunya, crec que som a nivell polític també bastant oberts, almenys per lo que estem vivint ara mateix. I ja fa bastants anys que està com lo matrimoni legal, coses d'estes, que encara hi ha molta lluita per fer, sí. I encara passen coses,
1: i bastantes,
0: però
1: bé, nosaltres des del territori també considero que tenim bastanta sort. Vivim també en un ecosistema aquí bastant concentrat, que té els seus pros i els seus contres, i en esta part crec que som, bueno, al final pioners també dintre de Catalunya pel tema del Pride rural, i després que d'alguna forma entre totes les persones treballem juntes en xarxa
0: i mos agafem la mà.
2: Podem dir que sou una mica referència, no? A nivell de Catalunya també.
0: Sí, sobretot a nivell rural, no? Va ser lo primer Pride rural de Catalunya, i pues sí que és una mica referència, no, això.
2: De tota manera, en aquest festival encara es continua fent la reivindicació necessària de continuar creant aquests espais segurs, visibles i diversos al món rural, no? Això està costant? De crear aquests espais segurs, visibles...
0: Bueno, sí que costa, però la gent també és molt agraïda després també, no? I sempre si fiques un entorn on hi ha una mica de beure, una mica de menjar, una mica de bailoteo, pues tot se passa més fàcil, no?
2: De moment ja sabem que aquest dissabte, dia 6 de juny, en Roquetes, irà a la capital de la pluralitat rural amb l'Unicorn Pride Ebre, aquesta cinquena edició, amb un cartell de luxe, on hi destaca Hugo Marlo amb el seu tema Agafa'm la mà, que suposo sonarà, no?
0: Sí que sonarà, sí.
2: I ja per a acabar i a convidar a la gent que ens estigui escoltant, a qui vinguin aquest dissabte aquí a Roquetes, Jonathan, de quina manera podem convidar a tots els que s'estiguin escoltant que s'apropen aquí a Roquetes?
1: Bé, nosaltres tenim les portes obertes per a totes les persones que vinguin de forma lliure, en ganes i que vinguin a xalar.
2: I Priscila, tu què ens diries?
0: Jo diria una miqueta també lo mateix, que sabem que comença l'estiu, que hi ha 10.000 milions de plans i tot se solapa tot, sí, sempre, però veniu al Unicorn Pride Ebre que xalarem, va.
2: Doncs ja sabeu, a xalar aquest dissabte, dia 6 de juny, a Roquetes, amb la cinquena edició de l'Unicorn Pride Ebre que organitza l'Ajuntament de Roquetes i OK Productions. I això ens ho han explicat la Priscila Alegre, que és cap de comunicació d'OK Productions, i Jonathan Uceda, que és el seu tècnic també d'OK Productions. A tots dos, moltes gràcies per haver vingut.
0: Moltes gràcies a tu.
2: I que aquest dissabte sigui tot un èxit. Agafem-nos la mà.
0: Sí, gràcies.
3: Gràcies.
0: Adéu.
4: Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
2: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
5: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Aquesta setmana parlem del cap de setmana dels dies 30 i 31 de maig, en què les competicions ja van arribar a la seva fi. I pel que fa al futbol base, doncs ara també una gran acabar les seves lligues, com és un clàssic, s'estan fent els tornejos de final de temporada. Anem a parlar de dos tornejos que han participat el Roquetenc i amb molt bona participació i molt bones notícies. Per exemple, l'equip del Benjamín Roig va participar al torneig que es va disputar a Jesús i Maria i va aconseguir aquests resultats. Per al primer partit doncs va perdre 2-0 contra l'Aldeana, després es va imposar a l'Amposta per 2-4, perdria amb la Rapitenca per 3-0 a la semifinal, però després s'imposaria en el partit pel tercer lloc a l'anfitrió del Josep Maria per 1-7, i per tant l'equip Benjamí Roig del Roquetenc que aconseguiria un meritori tercer lloc en aquest torneig que es va disputar al Delta. I pel que fa doncs, a l'Alevi Roig, que va participar en un altre torneig a Gandesa, aquí hi ha molt bones notícies, ja que la participació va ser impecable, ja que l'equip Alevi Roig, doncs, la fase de grups on s'imposaria per 2-0 a l'anfitrió del Gandesa, també derrotaria 5-0 al futbol formatiu 3 de l'Ebre, s'imposaria a la semifinal a la Pobla de Mafet per 1-4 i va jugar la gran final contra el Reus femení, en què el Roquetenc es va tornar a imposar també per 5-1, per tant, primer classificat del Roquetenc d'aquest torneig a l'Evitjus disputat a Gandesa, per tant, molt bones notícies per al futbol base. I pel que fa doncs, als altres alevins, els que encara estan en competició, diríem que l'equip del Roquetenc Blau va jugar el partit de la vuitena jornada aquí a casa contra Ulldecona, això sí, amb derrota per 0-2. L'altre, a l'Evi, el groc va descansar aquesta setmana. Pel que fa a l'infantil de futbol 11, doncs va tancar la seva exitosa lliga, en què es va coronar campió ja fa 2 setmanes, doncs va tancar la lliga amb una golejada ampla contra el Santa Lola per 8-2. El Roquetenc, diem que ha quedat campió l'infantil de futbol 11 amb 84 punts sumats, 28 victòries, cap empat i només 2 derrotes, 160 gols a favor i només 34 en contra. Per tant, gran temporada d'aquest infantil, en què tenia com a objectiu recuperar la categoria perduda la temporada anterior i ho ha aconseguit amb molta solvència. Com perquè el cadet i el juvenil ja van acabar les lligues la setmana anterior, i pel que fa als equips femenins de base, doncs també han acabat la lliga aquesta setmana. L'infantil femení ho feia a casa contra l'Escola Delta amb una derrota per 2-5, i el juvenil femení de futbol 11 doncs també tancaria la lliga amb una derrota, en aquest cas a casa, contra l'Atlètic Valls per 2-4. I ara, per tancar el futbol femení, doncs diríem que aquest cap de setmana doncs es va disputar aquí al municipal de l'Observatori doncs la fase final de la Copa Terres de l'Ebre. Van arribar a la final, doncs, a part del Roquetenc, la Unió Esportiva Aldover i la Unió Esportiva Cambredó, i es va disputar un torneig en el format de 3x1 per veure qui era el guanyador. Aquest torneig es va disputar aquest diumenge, dia 31 de maig, a les 7 de la tarda, com dèiem, aquí al municipal de l'Observatori, amb moltíssima gent a la grada. La veritat és que feia goig veure la grada del camp amb tanta gent i tant d'ambient, ja que van vindre molts de seguidors tant d'Aldover com de Cambredó, com per suposat també molta gent de Roquetes, per tant, gran ambient el que es va viure. I bé, doncs el Roquetenc era favorit i va fer bons els pronòstics i es va tornar a imposar. En el primer partit de la final, el Roquetenc es va imposar a l'Aldover per un resultat contundent de 8-0. El resultat ja ho diu tot, va ser molt superior al Roquetenc. Un gol d'Aina, un d'Alba, 2 gols d'Àngels Benaiges, 3 de Joana i 1 de Laura van completar aquesta golejada. I el Roquetenc, que en el segon partit, si s'imposava al camp de dos, ja seria matemàticament campió. Aquest partit va ser una mica més complicat, ja que el camp de dos va posar més difícil, un equip molt defensiu, amb una portera impressionant que ho va aturar absolutament tot. No havia manera de perforar la porteria, però finalment doncs va arribar el gol de Cervera, que tancava la igualada al minut 17 de partit, i després Àngels arrodonaria la victòria amb un segon gol que ja sentenciava el partit i la final. Per tant, victòria dels 2-0 del Roquetenc contra el camp de dos, en què, una vegada guanyat aquest partit, ja tenia el títol assegurat. Quedava un tercer partit que era simplement per veure qui quedava segon i tercer entre l'Aldover i el Cambredó, un partit també molt disputat i molt emocionant, en què finalment el Cambredó va remuntar el gol inicial de l'Aldover i es van posar per 3-1. Per tant, l'Aldover quedava tercer, el Cambredó quedava segon, i el Roquetenc, doncs, brillantment, es proclama campió. Per tant, tornava a revalidar el títol de Lliga i Copa de la temporada anterior. I bé, ara podem veure unes imatges del moment que la nostra regidora Sònia Andrade entrega la Copa a la guanyadora de guanyadors, al capità del Roquetenc, a Joana, i veiem també la celebració de les jugadores damunt de la gespa. I bé, després d'aquesta bona notícia, que pel que fa a l'equip amateur masculí, doncs com ja sabem que la temporada va acabar ja fa 2 setmanes, anem a donar com a notícia que el cos tècnic doncs ha renovat completament. Mario Javaler seguirà sent l'entrenador del primer equip del Roquetenc. Per tant, una bona notícia que el projecte tindrà continuïtat, i ja s'esperen, ja estan fent ja les renovacions de jugadors i algun altre que es farà. Per tant, continuïtat el primer equip. I ara el que faríem seria repassar el que fem quan arriba a aquest punt, és repassar la propera jornada, que pràcticament les lligues ja han acabat. L'únic equip que encara està competint en lliga són els alevins, que juguen a la Copa Terres de l'Ebre, que els queden 2 jornades de lliga. Pel que fa al Roquetenc blau, descansarà aquesta setmana, i el Roquetenc groc anirà al camp de l'Escola Delta B el dissabte, dia 6 de juny, als 12 del migdia. I també, com a destacat, diríem que aquest cap de setmana, concretament el dissabte, dia 6, aquí al nostre municipal d'Observadors farà un torneig trobada de patufets. Els més petits doncs tindran aquesta ocasió de competir contra altres equips d'aquí de Terres de l'Ebre. Per tant, torneig de patufets aquest dissabte, dia 6 pel matí. Per tant, invitem a la gent que s'apropi al camp a veure aquests petits jugadors amb l'entusiasme que juguen i també les ganes que hi posen. Per tant, serà un bonic de veure. I encara que falta una setmana, però també avancem que el cap de setmana següent tenim 2 tornejos importants aquí a Roquetes, com són el dissabte, dia 13 de juny, se farà un torneig en la categoria Prebenja Benjamí, i el diumenge, dia 14 pel matí, serà un torneig en la categoria Benjamí. Això serà la setmana següent, els dies 13 i 14 de juny. I també avancem que els dies 20 i 21 de juny el nostre camp municipal de l'Observatori serà una de les seus principals del prestigiós torneig Women's Champions Cup de futbol femení, en què la comissió de futbol 11 es farà aquí a Roquetes. Ja n'hi hem donat des de tals la propera setmana. I tot es clourà el diumenge dia 28 de juny a la tradicional festa de final de temporada. També volem informar que ha començat també, com és tot un clàssic, les jornades de portes obertes del que fa el Club Deportiu Roquetenc. Van començar aquest dilluns, per tant, i duraran durant 3 setmanes. Fins a Sant Joan tindrem aquestes portes obertes. Per tant, qualsevol nen o nena que vulgui anar a provar d'entrenar o a demanar informació, com es diu el nom, té la porta oberta per a poder accedir a les instal·lacions, demanar informació a qualsevol dels tècnics que estigui allà entrenant, i podrà entrenar sense cap compromís amb el club, veure com es treballa, i si li interessa doncs pot formalitzar la preinscripció per a la propera temporada. Per tant, tothom està obert, nens i nenes que vulguin jugar a futbol la temporada que ve, que aquests dies tenen l'oportunitat d'apropar-se al camp, demanar informació i poder fer la preinscripció per a la temporada que ve en les jornades de portes obertes. I bé, per últim, anem a recordar un cop més que continua en marxa el que vam explicar en edicions anteriors, de que s'està per una macrojornada per al 19 de setembre, una trobada històrica d'exjugadors, exentrenadors i exdirectius del club, que serà tota una diada d'actes i sorpreses que se farà el dia 19 de setembre. També aquell dia s'inclourà un acte que va quedar pendent, com és la trobada de totes les pubilles que han representat el club al llarg de la història. També se farà tot aquell dia per la tarda. I bé, encara falten mesos, anirem donant detalls, però si algun exjugador encara no s'ha inscrit al grup de WhatsApp, que ho faci saber a qualsevol membre de la Junta o qualsevol exjugador, qualsevol exentrenador, qualsevol persona, que se li inclourà, i allí se mantindrà puntual informat de tota la preparatius que es van fer de cara a aquesta jornada que serà històrica. I bé, fins aquí l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc per aquesta setmana.
4: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
2: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
3: Bon dia, desperta aquest dimarts una altra vegada amb sensació de xafogó a moltes comarques de l'Ebre, fins i tot també cap a l'interior, en el cas de la Ribera d'Ebre, per exemple, la Terra Alta, la comarca del Matarranya, la dels Ports. De fet, a gran part del nostre àmbit aquest matí estem despertant entre els 17 i 22 graus de mínima, i també amb alguns núvols baixos que sobretot cap al Delta una altra vegada són més presents, i d'altres núvols més primets que estem tenint a la resta de contrades. Han deixat una sortida del sol molt maca, aniran deixant un cel una mica emblanquinat en alguns moments, però completament esfilagarsats aquests núvols. El que podem dir és que al llarg d'aquest migdia i tarda començarà a entrar molt més vent de dalt, per tant, baixa la humitat, i aquesta tarda amb una temperatura que pujarà una mica respecte ahir, sobretot arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
6: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.